0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

vols fer com un record que estava dormint. Pluja d'estels i la llum que despens que brilla incandescent. Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.

Tu el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Fa molt de temps que ja no et parlo. Porto-te per dins, per fora no me l'estatus.

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent. No saps ni com passar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu.

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu particular. Capítol 6. Espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir.
3: Perquè
2: que m'estic definint.
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no?, però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antic Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana, no tocaven, en aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona, feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum, aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem.
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat a casa meva sempre encesa, sí.
2: No, i nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant al foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi, això ho feien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, queda't, el que fan ja és encendre les palmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, i és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, a aquest culte dels sants, no? O aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això és una cosa, no, que penses, què vol dir, que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no?
3: Personetes vives.
2: Ja no dic arribar fins al

0: fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant, i és més fàcil tenir aquesta, aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem tampoc parlant de mil·lennis,
1: sí, sí.
0: Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat, bueno, jo sóc aquí de...
1: Que...
0: de Múnich de tota la vida, vull dir que...
1: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
0: Doncs, com a mínim és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum doncs arrela i a poc a poc es va extenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual, no? En aquest cas, si té, ara hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual un infant que un adult.
1: Clar, no,
0: és important
1: temps,
0: saber
1: no?
0: quants anys tens,
1: clar,
0: no?
1: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és
0: superinteressant. Sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
1: Començar a treballar.
0: A treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà no ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
1: Ja l'ha deixat anar.
0: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
1: Seguim.
0: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
1: Què em dius?
0: Tots alhora. Així, endreçadets com
1: festa
0: són...
1: Festa d'aniversari global.
0: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però
1: ja
0: el
1: està.
0: Tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema doncs, de cadascú quan va néixer, doncs era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50. D'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
1: Bona pregunta.
0: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
1: Clar, és que a mi fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir, a més, mentre parlaves pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps, i ara em diràs segur que no.
0: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més. Que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
1: Uau.
0: I saps, no sé com vas de monarquia o... potser no cal entrar-hi.
1: T'ho explico però, després, amb una birra.
0: Precisament va ser una reina, en aquest cas Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda,
1: sí.
0: Que tothom la coneix a vegades pel, allà on fan el piromusical, no?
1: Sí.
0: O on fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei,

0: abans de la Segona República Espanyola, doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centre europeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
1: Ai, quina monada!
0: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, el primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i de més, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra, de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure, no?
1: Però després fa més il·lusió a veure moltes espalmetes.
0: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és, la patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire, sí, sí. Gaire temps d'això.
1: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
0: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
1: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina que quiere gobernar?
0: No, aquesta és una altra, però vaja,
1: sort que tinc
0: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats amb tots, vull dir que ja hauria, alguna traça hauria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
1: Que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup, tothom diu el que li sembla.
0: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer una reunió, dir, a veure, o nosaltres, o el nom de la persona...
1: O tots el desitgem, sí, no és tan difícil.
0: Exacte, no costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la, van ser dues germanes americanes, que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia, i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia "Good morning to all, good morning to all", és a dir, bon dia a tothom, era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir "ep", i la van adaptar a "Happy Birthday to You". Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra, i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
1: De drets d'autor?
0: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
1: Ah, no?
0: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
1: Mal fet.
0: Mal fet. Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre. Fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
1: Wow.
0: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
1: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
0: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que he de pagar? i s'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i de més. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
1: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu què cantaríem.
0: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
1: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta, quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que era miop, no ho sé.
0: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer bé. Ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
1: I ja estaves, no?, amb aquest mood de
0: sí,
1: patir.
0: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
1: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc. I tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Duran, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Oh, depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.

0: aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes, com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes, és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
1: Vinga, va.
0: Això que ara t'explicaré, no crec que tu esperis, no sé si és...
1: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
0: Seguim amb música, com et dic, i bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
1: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts es està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram, sisplau.
0: No, si s'obre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis. Normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el Seminari, a Barcelona la Cripta Gaudí, el Recinte Modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia, que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Palin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant, aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
1: sí,
0: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
1: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? No, és surrealista, sí, però vull dir
0: sí,
1: que...
0: És un altre
1: segurament
0: tipus,
1: no,
0: de...
1: Segurament no es faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts, molts i molts, molts anys que va pel món. Perquè, a veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa, mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. No, moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades la peça definitiva es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda, però és que de l'altra banda també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment fric de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cotring i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
1: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
0: Hagués pogut buscar un altre exemple.
1: Doncs quasi que millor.
0: La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que et regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic, que em reposiciona en la meva modernitat.
1: A veure.
0: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular, va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, va estar Ars Electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
1: No, l'inversa.
0: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè d'una banda el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
1: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
2: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, super tres.
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest...

0: Sabies que...
1: La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris elevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té. Propietats antioxidants, hidratants, antibacterianes, digestives, redueix el colesterol, és beneficiosa pel fetge i els ronyons i reforça el sistema immunològic. A més, és una de les begudes més saludables en l'actualitat. Tot just conté 30 calories per cada 100 mil·lilitres, tot i que pot variar segons el gust afegit.
2: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Nom.
2: Conxita Granger Veleta.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
5: Matrícula.
2: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de tres dies es converteix en un periple de gairebé dos mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de contingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar tres setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no, el tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui, i per això se l'anomena el tren fantasma.
5: I és de là que ens ha sobrenomenat el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On ha fet de transbordament de 18 i 20 quilòmetres a pie.
4: Vam haver de fer 18 o 20 quilòmetres a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
1: Després de gairebé dos mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys el 6 d'agost de 1944 a bord d'aquest tren i el 28 d'agost doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva. Primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita amb el número 93.887.
5: On arriba el camp de Dachau i on va...
4: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
5: I, bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes. El dia estaven en una sala, diguem, d'oficials. Els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau. Estaven com una mena aïllades, fins que, posteriorment, van ser traslladades finalment a la seva destinació final, el camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que le camp de...
4: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones, 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
5: A 90 kilómetros nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i una àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vinet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
3: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
4: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques. I les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
3: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Zweiundsechzigtausend, vierhundert, achtzig.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Appelplatz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
6: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Appelplatz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinat.
1: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany, per no poder-se mantenir dreta, i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
4: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
5: Hi ha pas de bon Déu per mi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs. Les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades i amb un cafè que no és cafè sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
6: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir destacant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
3: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
5: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme le.
4: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
5: El rol que nos avons là-bas.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions, i de manera cruel doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden, no? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que tot el dia treia fum als camps de concentració.
3: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Schwedt, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de car cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca al bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja, de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
3: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortuna usiabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, l'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les oficerines. Aquestes un vigilants alemanyes i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus. Tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück la crueltat pren altres formes.
6: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com ma mamà de Ravensbrück.
3: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent a exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament amb moltes presoneres, especialment poloneses, infectades d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava que anava millor les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
5: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els vegem? Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una van guardar l'amistat després de l'alliberació, amb una rossera. I les havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estada a Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
5: Un bonjour, mon immatriculació, mon número d'immatriculació.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlín, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
5: Doncs c'était l'usine Henkel.
2: El comando Henkel, doncs, treballaven tots hores al dia, en torns de nit o de matí, fabricant doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
5: A l'època les femmes no porten pas de pantaló. Les 12 hores que passé a l'atelier...
8: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
5: Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateurs.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
5: Era el nostre llenguatge del camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
5: trouver le système de bloquer les machines.
8: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
5: Ça c'est du matériel qui tuera pas nos compagnons.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fuà.
1: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
6: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
5: I on continua atendant toujours la liberació.
8: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya.
5: I avança sur l'Allemagne. I un beau jour du mois de mars, et bien notre usine, notre...
8: Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
5: I on va dans les rues?
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp que les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
5: Un bon jour, on entend un bruit de canó.
8: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlín, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlín. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
5: L'il·lusió de la liberació, la liberació.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa més.
2: La xarxa.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes poner por el Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional al 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Rival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també la feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar. You keep

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

Escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy. Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç, o tot al contrari. Don't worry. I sigues feliç. Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981, i les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, en cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Alex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Alex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia. Després del gran esclat del twist, el món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: és el Bicycle.
1: Solo Bicycle, Solo Bicycle, Solo Bicycle.
0: Àlex Marco, 1965.
1: Solo Bicycle.
0: Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu...
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

50-50.

La bona música a Music Kalash.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui us volem parlar de la macrotabalada que té prevista de fer Diables de Mollet aquest pròxim dissabte. Així que ens acompanyarà una representant de la colla de Diables per explicar-nos com ho tenen tot organitzat. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, aquest espai que compartim amb els companys de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i que avui ens portaran a conèixer els gegants de la localitat de Reus. També tindrem el tast, parlarem amb l'assessora d'imatge Clàudia Martín, que no està gens malament, allò doncs acaba la temporada parlant allò de com hem de tenir cura del nostre outfit. I després, a la recta al final del programa, tindrem a l'espai del col·leccionisme, parlarem amb Montserrat Cavarroques. Mira quina casualitat, eh? Estava pensant que la gent de Cultura Viva ens porta fins a Reus, bressol de Gaudí, i que just acabarem parlant del Museu Casa Botines de Lleó, que també doncs, és una obra del fantàstic, del geni Antoni Gaudí. En parlarem amb Montserrat Cavarroques. Tot això en el dia d'avui, per començar, com sempre, el tastet informatiu que ens apropa al nostre company, en Joel Gascón.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem avui?
1: Doncs destaquem que avui comença el Mollet Music Week, al parc de Cal Estrada, amb el primer dels quatre concerts. En aquest cas, avui és l'infantil, a partir de 7:45 del vespre, si no m'equivoco.
0: A les vuit. Sí.
1: A 7:45 és quan...
0: A 7:45 ja podeu sortir de casa per anar cap allà, cap a Cal Estrada.
1: I és amb en Bauca, presentant doncs, el seu disc, i que, per tant, doncs, és música infantil des d'un any, no? Podríem dir fins a què, uns 10, no? Podríem ficar la
0: forquilla.
1: Ja
0: veig que el Joel està pensant que apropar-se a treure el cap per a veure en Bauca.
1: Per això he dit aquesta hora que potser a 7:45 era quan m'aniria millor.
0: Aniràs cap allà.
1: A les 8 potser ja la gent ja, alguns petits ja dormen, per tant, per això és una miqueta més grans, no? Els nens que ara no tenen escola i que, per tant, doncs, a aquestes hores d'estiu encara estan desperts. Un bon pla avui per la gent que no ho sàpiga, si no ho tenien a l'agenda, que jo crec que ja ve a ser un festival doncs, que any rere any la gent ja el té doncs, molt a dins seu i estan esperant aquest cartell, i que si més no, doncs, si els que ens escolten no els hi atrau una proposta infantil, que sàpiguen que dimecres, dijous i divendres i que tindrem doncs, a Nena de Conte, Ginestà i Dorian.
0: Al revés, eh? Dorian
1: i
0: Ginestà,
1: molt,
0: eh? Que Ginestà és qui clou allò al Mollet Music Week. Però sí, paga la pena. L'única jo recomanació, estigueu disposats a suar perquè pugen temperatures i evidentment amb en Bauca segur que avui doncs, totes les famílies estaran allò saltant amb aquests temes musicals. Molt bé.
1: Més coses, d'aquí una setmana sabrem també doncs, els concerts que hi haurà per Festa Major, tota la programació, pregoners, etc. Ho presentaran això doncs, amb 7 dies, però de fet, per exemple, doncs, des de la plana web ja es pot veure que s'ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i de gots reutilitzables de Festa Major. És una iniciativa que s'adreça a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes que participen activament en la vida sociocultural o esportiva de la ciutat. És per gestionar els bars de Can Molà i un de l'Embalat i el servei de venda, recollida i neteja de gots. Recordem que les entitats interessades han de presentar un projecte, han d'incloure la proposta del servei, memòria econòmica, el personal que hi destinaran i també doncs, què faran amb aquests diners, i ho poden sol·licitar entre aquest 15 de juliol i el 23. Per tant, no serà potser a pocs dies que...
0: Sí, allò visto y no visto, no? Allò superràpid.
1: Que els hi toquen, però imagino que ja hi ha moltes entitats que ho fan any rere any. Veurem si s'hi presenta doncs, alguna nova o no, però al cap i a la fi doncs, és això, gestionar doncs, aquestes barres de bar. Després s'han de complir uns requisits tècnics, sanitaris, de seguretat, però tot això ja amb una Festa Major que a part, aquest any cau més d'hora, el mateix dia 15 ja és aquesta Festa Major, per tant això un mes i un dia, no?
0: Sí, de fet, jo per les colles estava pensant, encara queda menys, eh? Molt bé. I què més que destaquem?
1: Parlem d'esports, i és que Jordi Candel ha renovat el seu càrrec al capdavant del Club Villar Mollet. Candel ha estat reelegit com a president en l'assemblea per continuar 4 anys al capdavant de l'entitat. Recordem que el president doncs, va començar el seu mandat l'any 2020, després que deixés el càrrec el ja difunt Jordi Castanyer, i ara porta doncs, 6 anys d'experiència, revalida doncs, aquest càrrec com a president i es mostrava agraït per la confiança amb l'objectiu de potenciar el billar a 3 bandes.
2: Molt content, a veure, content. A veure, agraït a la confiança dels, em sembla que eren 17 o 18 socis que van venir a l'assemblea, i llavors, com comprendràs, una satisfacció de poder tirar aquest club.
1: En Jordi sempre ho diu, que la mitjana d'edat és elevada dels socis i dels jugadors del club, i diu que tot i que hi ha bon ambient, doncs sempre diu que voldrien atreure doncs, a gent jove.
2: Bueno, aquí, com comprendràs, és un projecte que nosaltres ja hem fet les declaracions que aquest billar hauria d'entrar molt més jovent. Nosaltres, les persones que estem allà, ja som d'una edat avançada i com comprendràs, jo tinc amistat amb els 30 i pico de socis, el qual no tinc cap problema amb ningú i la Junta igual, no? I aquest és l'ambient que hi ha dintre del club, no? L'ambient és molt maco i llavors entre nosaltres juguem cada dia allà. El tema és de que nosaltres fem una crida també que vingui jovent, que vingui jovent perquè pugui tirar endavant aquest club.
1: Després també diu que voldrien disposar d'un altre espai que no fos el pavelló de Riera Seca, seu actual, per donar-se a conèixer a més gent, tenir més espai i potser ser més visibles, perquè ara doncs, has de baixar aquestes escales, estàs en una planta baixa, i d'això aquesta petita queixa d'en Jordi Candela, que igualment diuen que la mirada està posada doncs, en la temporada vinent, en treballar per ser seu, per exemple, d'un campionat d'Espanya de billar a tres bandes, que potser això donaria més visibilitat al billar a tres bandes aquí a la nostra ciutat.

0: terra litoral, les comarques de l'Ebre, en alguns racons de la Catalunya central, han de ser més evidents al llarg d'aquest matí, però després s'acabaran trencant. Ara bé, aquesta tarda compta amb algunes tempestes, sobretot amb vent, que entraran per les comarques de Ponent i també de l'Ebre. Aquesta propera nit també tindrem alguna gotellada. A la resta del país, amb bones temperatures desbocades. De fet, demà esperem una senyora entrada d'aire càlid. N'estem pendents a la xarxa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 14 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Avui comença el Mollet Music Week. Fins divendres passaran pel parc de Cal Estrada diversos artistes de renom. Avui el primer concert és l'Infantil i actuarà amb Bauca a les 8 del vespre. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i de gots a la Festa Major d'estiu. La iniciativa s'adreça a les entitats de Mollet i hauran de presentar un projecte amb la proposta. I per demà dimecres hi ha prevista vaga al Servei de Rodalies de Catalunya. Les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies que passen per Mollet poden veure alterats els seus desplaçaments. I Jordi Candela renova el càrrec com a president del club bàsquet, del club Villar Mollet, volíem dir, encapçalar el segon mandat consecutiu i 6 anys al capdavant de l'entitat. L'objectiu és donar a conèixer aquest esport entre els joves. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I abans de començar amb les notícies que us hem comentat en els titulars, però les altres també que tenim per dir-vos al llarg de l'informatiu d'avui, us comentem que a causa d'una avaria al subministrament elèctric, Ràdio Mollet s'ha trobat sense emissió des de les 9 del matí fins gairebé ara a la 1 que comencem a l'informatiu. No hem pogut emetre cap contingut fins que s'ha resolt aquesta incidència i, per tant, hores d'ara, a la 1 i 2 minuts ja podem dir-vos que s'ha resolt i, per tant, podem fer l'informatiu com fem cada dia a partir de la 1. I per tant, ara anem amb els temes que tenim per al dia d'avui. Un d'ells i el que ens hem fet ressò en aquests titulars i que avui obrim l'informatiu és que arrenca el festival Mollet Music Week, una crònica d'aquest festival que ens la porta en Ferran Alfaro.
2: Avui comença el Mollet Music Week al Parc de Cal Estrada a les 8 del vespre amb l'actuació del grup infantil amb Bauca. Aquesta formació està de gira celebrant els seus 15 anys i com ens va dir en Pemi, el guitarrista, la seva intenció amb aquest concert és fer de l'escenari de Cal Estrada una gran festa major.
3: És un concert que intentem convertir aquell escenari en una gran festa major i ho fem de la mà dels hits, més hits d'en Bauca. I amb alguna picada d'ullet, com que aquest concert neix arrel de l'aniversari, doncs tenim alguna cançó d'aquestes antigues que fèiem llavors, no? Que potser algú no coneix els primers discos però que està per allà, i és un concert també molt fresc, amb medleys de cançons muntanyeres, amb foc, amb moltes dinàmiques, i és un concert molt petardo en aquest sentit, així que jo crec que serà molt divertit per la gent de Mollet.
2: Aquesta és la 5a edició del Mollet Music Week, que, a més d'acollir el concert d'avui a les 8 del vespre, continuarà demà a 11:15 amb Nena de Conte. Dijous a la mateixa hora serà en torn de Dorian, i el festival es clourà divendres amb l'actuació de Ginestar, prevista per a les 11 de la nit. Recordem que hi haurà servei de bus gratuït i a demanda al finalitzar els concerts, del que podeu consultar els horaris a la web de l'Ajuntament. Molt important també el punt Lila, que cuida d'un Mollet lliure a sexismes. Ens veiem a Cal Estrada.
1: Doncs nosaltres que us anirem també portant diferents cròniques, si més no, prèvies amb els grups aquests dies, si més no, avui ja ho he escoltat amb Bauca, a part que també en el magazín posa les piles, trobarem aquest espai dedicat als concerts que tindrem aquest mes de juliol a la nostra ciutat amb el Mollet Music Week. I no deixem de parlar de festa major o de música, i és que hi té relació perquè l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i dels serveis de got reutilitzables de la Festa Major 2026. La iniciativa s'adreça a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes que participen activament en la vida sociocultural o esportiva de la ciutat. La convocatòria preveu la gestió de fins a 2 bars al Parc de Camolà, un bar a l'embalat i el servei de venda, recollida i neteja dels gots reutilitzables. Les entitats interessades hauran de presentar un projecte que inclogui la proposta de servei, una memòria econòmica, l'organització del personal i, entre altres aspectes, mesures de prevenció del consum abusiu d'alcohol. Les sol·licituds es podran fer a partir de demà, dia 15, fins al 23 de juliol, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet. Les propostes es valoraran segons criteris com l'activitat anual de l'entitat, la qualitat del projecte, la programació d'activitats per la Festa Major i les mesures de sostenibilitat i prevenció. Les entitats adjudicatàries hauran de complir els requisits tècnics, sanitaris i de seguretat establerts per garantir un servei de qualitat durant els dies de Festa Major, que, recordem, serà del dissabte 15, diumenge 16, dilluns 17 i dimarts 18 d'agost. I el Sindicat Ferroviari Intersindical ha convocat per aquest dimecres, demà, dia 15 de juliol, una vaga que podria presentar modificacions en la freqüència de pas de Rodalies Catalunya. És per aquest motiu que els usuaris de l'estació de Mollet-Sant Fos, per on circulen les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies Catalunya, poden veure alterats els seus desplaçaments aquest dimecres. La convocatòria pot comportar modificacions en la freqüència de pas dels trens al llarg de la jornada i des de Rodalies es recomana als viatgers consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament. Segons l'ordre del Departament d'Empresa i Treball, els serveis mínims essencials seran del 66% del servei habitual durant les hores punta, de 6 del matí a 2:15 i de 5 de la tarda a 8:45 de la nit. La resta del dia es presentarà un 33% del servei habitual. Els usuaris poden consultar les possibles afectacions en temps reals a través de l'aplicació de Rodalies, l'APP de Renfe Cercanies, el web de Rodalies i els canals oficials de Rodalies Catalunya, com els comptes de X o WhatsApp. Pel que fa al servei alternatiu per carretera habilitat, els trams afectats per les obres de millora de la infraestructura ferroviària es mantindrà amb la seva oferta habitual i no es veurà afectat per la jornada de vaga. I la colla Torrada ha tornat a organitzar els dimecres torrats. Ho va fer el passat dimecres, en el primer dimecres de juliol, on la colla va instal·lar una carpa, en aquest cas, a diferents punts per començar a escalfar motors de cara a la Festa Major d'estiu i engrescar la gent a participar. I ho va fer, en aquest cas, al Centre Cívic de Can Borrell. També va haver-hi venda de marxandatge de la colla d'anys anteriors a preus molt assequibles. Valeria Lamas, presidenta de la colla, ha comentat que el primer dimecres torrat, el qual va tenir lloc, com dèiem, el passat 8 de juliol, va tenir molt èxit.
4: Sempre hi ha molta afluència, òbviament hi ha places que s'omplen més que unes altres, però a la gent li agrada molt venir. Al final, tot i que fa molta calor, fem jocs d'aigua, intentem que sigui una mica més tard i ens anem refrescant, i jo crec que els nens s'ho passen bé i la gent aprofita, com portem samarretes d'anys anteriors a 1 euro, la gent aprofita i ja compra per tota la Festa Major, està ben vestit.
1: Els dies 15, és a dir, demà 22 i 29, els tres dimecres que resten per acabar el mes, les activitats continuaran a la plaça Andalusia, plaça Pau Casals i l'última, la plaça Prat de la Riba. I és que des de la colla aposten per visitar diversos barris de Mollet i descentralitzar els tallers. Algunes de les activitats que es donen a terme són jocs d'aigua, pintacares, tallers de polseres i també hi haurà música en directe, tot pensat per girar entorn de la temàtica d'enguany de la colla per Festa Major, que és Atlantis. Els dimecres torrats també permeten que la ciutadania s'apropi a les carpes per conèixer quina feina fan des de la colla i en moltes ocasions s'engresquen a formar-ne part.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta des de la xarxa a Luismi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: N'estarem pendents també aquí a Ràdio Mollet per si es torna a activar el pla Procicat, que això també serà sinònim del bus urbà gratuït aquí a Mollet del Vallès. De moment, aquest dilluns i dimarts no està activa aquesta mesura. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia La Farga del carrer Can Flaquer número 19 al barri de Camp Antiquet.
1: Mollet al dia, els esports.

0: França, dels, em sembla que eren 17 o 18 socis que va venir a l'assemblea, i llavors, com comprendràs, una satisfacció de poder tirar aquest club.
1: Jordi Candela encapçala la Junta, però l'acompanyen quatre persones més que també repeteixen càrrec respecte al darrer mandat. Josep Maria Salleres ha estat elegit com a vicepresident, Pere Feliu com a secretari, Joan Bouteri de secretari tècnic i Romà Busquets com a tresorer. Tots cinc conformen la Junta, que capitanitzarà el Club Villarbollet durant els pròxims 4 anys, i Jordi Candela ha afirmat que s'han proposat com a objectiu potenciar el billar de tres bandes, que és la modalitat en què competeix el club.
0: Pues que el competeu, l'objectiu és potenciar el billar, perquè el billar que tenim nosaltres, el billar de tres bandes, no és un billar de molt auge, perquè el que guanya més és l'esnòquer, que és el que juga més el jovent, no? Però, com comprendràs, tenim l'equip a la màxima categoria aquí a Catalunya, Divisió d'Honor, i tenim el B, que està a primera, i el de primera va quedar cinquè, i el de Divisió d'Honor va quedar tercer, que vam fer la promoció per quedar campions, però no vam poder guanyar. I llavors nosaltres tenim el club, que el tenim allà al pavelló de hoquei, i estem unes 35 persones jugant a billar allà.
1: Actualment el Club Villarmollet compta amb una quinzena de jugadors que competeixen en les categories de Divisió d'Honor i Primera Divisió. La intenció és fer créixer l'entitat. El president ha reconegut que la mitjana d'edat és elevada i, tot i que diu que hi ha bon ambient, voldrien atreure a gent jove per venir a jugar al club.
0: Bueno, aquí, com comprendràs, és un projecte que nosaltres ja hem fet les declaracions que aquest billar hauria d'entrar molt, molt més jovent. Nosaltres, les persones que estem allà, ja som d'una edat avançada, i com comprendràs, jo tinc amistat amb els 30 i pico de socis, el qual no tinc cap problema amb ningú, i tot, i la Junta igual, no? I aquest és l'ambient que hi ha dintre del club, no? L'ambient és molt maco, i llavors entre nosaltres juguem cada dia allà. El tema és de que nosaltres fem una crida també que vingui jovent, que vingui jovent perquè pugui tirar endavant aquest club.
1: Per atreure noves cares des del club esportiu, voldrien disposar d'un altre espai que no fos el pavelló de Riera Seca, que és la seu actual, per donar-se a conèixer a més gent i tenir, sobretot, més espai. Ara per ara, el Club Villarmollet, i amb la mirada posada a la temporada vinent, estan treballant per ser seu d'un campionat d'Espanya de billar a tres bandes. Els esforços se centren en fer aquest objectiu realitat i convertir la nostra ciutat en la capital estatal del billar durant un cap de setmana. Un fet que, diu Jordi Candela, segur que això obriria les portes a que molta gent s'interessés per al billar a tres bandes. I la Federació Catalana de Futbol ha fet públiques les agrupacions provisionals de la Primera Catalana per la temporada 2026-2027, i la Unió Deportiva Molletense ha quedat enquadrada al grup 2 de la categoria. L'equip de Mollet afrontarà una lliga amb rivals repartits principalment pel Vallès Occidental, el Bages i les comarques de Ponent, tot i que també haurà d'afrontar un dels desplaçaments més llargs de la temporada, fins a la Seu d'Urgell. Entre els equips vallesans, amb què es veurà les cares, hi ha el Castellà, el Club Natació Terrassa, el Juventut 25 de Setembre, la Fundació Terrassa Futbol Club 1906 o el Club de Futbol Ripollet. També compartirà grup amb conjunts del Bages com el Gimnàstic de Manresa, el Joanenc, la Pirinaica i el Puigreig. Pel que fa a les comarques de Lleida, la Molletense visitarà els camps del Balàfia, l'Alpicat, el Balaguer i el Futbol Club La Seu d'Urgell, mentre que també s'enfrontarà al Club de Futbol Igualada i al Club de Futbol Unificació Llafià. Els 16 equips que formaran part del grup 2 són tots aquests ja que hem dit, i l'inici de la competició està previst per al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Abans, els clubs tenen termini, precisament fins avui, per acordar possibles permutes entre grups, sempre de mutu acord entre les entitats implicades. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més destacats del dia d'avui. Avui comença el Mollet Music Week. Fins divendres passaran pel parc de Cal Estrada, Dorian o Ginestar, entre d'altres. Avui el primer concert és l'Infantil i actuarà amb Bauca a les 8 del vespre. Demà

Nena de Conte. I l'Ajuntament ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i de gots a la Festa Major d'estiu. La iniciativa s'adreça a les entitats de Mollet i hauran de presentar un projecte amb la proposta. I per demà dimecres hi ha prevista vaga al Servei de Rodalies de Catalunya. Les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies que passen per Mollet poden veure afectats els seus desplaçaments. I Jordi Candela renova el càrrec com a president del Club Billar Mollet, encapçala el segon mandat consecutiu i 6 anys al capdavant de l'entitat. L'objectiu és donar a conèixer aquest esport entre els més joves de la ciutat. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà ja a ple funcionament després d'aquesta avaria elèctrica que hem tingut en el dia d'avui, que, per exemple, ens ha privat de poder emetre el magazín Posa les piles. El que sí que hem fet és aquest informatiu amb el que finalitzem ara mateix. Fins demà.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
3: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
3: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica en Sergi Suárez, de la Mollet Esquerra, EUiA. Aquí saludem, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Sergi, primer de tot, ja ens en vam fer ressò doncs, aquí a la ràdio, però vareu fer la setmana passada el sopar de germanor tradicional que feu cada estiu. Com el valores? També la visita que vareu tenir, que en veu extreure de tot plegat?
2: Doncs sí, com bé dius, ja és dimarts passat, ja fa una setmana vam fer el sopar d'estiu i la veritat que fem un balanç positiu, no? Perquè ja portem 15 anys fent aquest sopar i enguany va ser un dels anys amb més gent, sobretot de militància, perquè és un dia, no?, per celebrar conjuntament amb la militància, però també de gent que no és militant i que s'apropa a aquest projecte local perquè hi veu, no?, futur i esperança per canviar la nostra ciutat, no? I per tant fem un balanç molt positiu. També vam poder parlar i vam comptar, no?, amb la portaveu d'Esquerra al Parlament, la Ser Capella, i també el portaveu adjunt, el Jordi Albert, que són justament dues de les persones doncs, que han liderat les negociacions entre altres dels pressupostos, i també molta gent doncs, es va interessar, no?, precisament per aquests pressupostos que ja estan aprovats, els acords als quals vam arribar, alguns dels quals doncs, acords importants de futur i que n'hem parlat aquí, com a la línia orbital, no?, que s'ha de fer en un futur, o millores a les escoles, a la salut, en l'habitatge. Bé, en definitiva, fem un balanç positiu, sobretot perquè la militància està molt activa i amb moltes ganes, no?, de participar i el que diem sempre, no?, de posar el seu granet de sorra per aconseguir el canvi a Mollet l'any que ve.
1: I què n'opines també d'aquestes dades, aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de nivell de Catalunya, on augurava uns bons resultats per Esquerra? Veiem també doncs, que Aliança creixia molt. Com creus que això es pot afectar, doncs, per molt que sigui estudi més a nivell d'eleccions al Parlament de Catalunya, en aquesta política local i en unes futures eleccions d'aquí menys d'un any?
2: Sí, bé, les enquestes són enquestes, no?, i per tant s'han de prendre molta prudència, no?, perquè dibuixen un escenari en aquest moment i per la política doncs, l'escenari canvia ràpidament. Però en tot cas, diverses coses. La primera, que ens n'alegrem, no?, de que Esquerra Republicana doncs, pugi, no?, en aquesta enquesta és una de les formacions polítiques, de fet, només dues, no?, pugen diputats i, per tant, doncs, si fos veritat, voldria dir, no?, doncs, que la ciutadania està entenent doncs, que el projecte, no?, i tota la feina que fa Esquerra doncs, té els seus fruits i, per tant, en aquest sentit, contents, tot i que no ens conformem perquè creiem que encara és insuficient perquè nosaltres a totes les eleccions doncs, ens presentem per guanyar-les, no?, i les del Parlament de Catalunya doncs, són cabdals, no?, perquè creiem doncs, que quan hi ha un govern d'Esquerra Republicana doncs a Catalunya li va millor. Però en segon lloc també crec que cal destacar doncs que la extrema dreta independentista representada per Aliança Catalana puja moltíssim, de fet puja més de 20 escons, i això no és una bona notícia, de fet és una pèssima notícia, perquè el Parlament de Catalunya estaria format de gairebé per 40 diputats que són d'extrema dreta, ja portin l'estelada o ja portin la bandera espanyola, i això és una molt mala notícia. I per tant, doncs, marca unes tendències que creiem doncs, que ja fa temps, no?, que les marquen les enquestes. El PSC doncs, està més debilitat, fruit del govern, fruit de molt males decisions que pren o que ha pres en matèria d'infraestructures o en matèria d'educació o en matèria de salut, no?, amb un personal sanitari, educatiu, doncs, que porta molts mesos, per no dir anys, en vaga, amb tota la crisi de Rodalies, etc. I amb un Junts per Catalunya doncs, que també s'enfonsa. I per tant, doncs, tot això creiem doncs, que analitza la situació més enllà de Catalunya, perquè també hi ha hagut, no?, un baròmetre a la ciutat de Barcelona que també confirma, no?, que en les municipals doncs, hi hauria un frec-a-frec entre la PSC i Esquerra, i per tant doncs, creiem que això també seria l'escenari a Mollet, no? I per tant doncs, marca una esquerra que va a l'alça i a nosaltres doncs, ens sembla bé, però no ens conformem i continuarem treballant precisament per consolidar-ho i no només per ser segons, sinó per guanyar-les totes les eleccions on ens presentem.
1: I a nivell també de Mollet, volia dir, tenim ple el proper dilluns, el darrer d'aquesta temporada, podríem dir, escolar, que també agafem així doncs, abans de vacances d'agost. No sé si portareu alguna moció, si ja heu fet, si fareu junta de portaveus.
2: Sí, la vam fer ahir a la Junta de Portaveus i en aquest ple doncs, el nostre grup municipal presenta una moció que ha sigut admesa i per tant passarà al ple, que parla sobre la climatització de les escoles. Creiem que és un aspecte molt important, és un aspecte que cada vegada afecta més a les escoles. No hem vist com, per exemple, aquest curs escolar, doncs, moltes famílies doncs, es queixaven precisament de que les aules arribaven a més de 30 graus, també els mestres, professors, i per tant creiem que aquí hi ha molta feina a fer, molt recorregut per endavant, perquè no pot ser, no? Tenim unes escoles molt poc adaptades, no? Fa uns anys doncs, això potser no era una prioritat, però avui sí, perquè l'estiu doncs, ja arriba pràcticament al mes de maig i ja queda un mes i escaig d'escola que es fa molt dur per moltes persones. I per tant, en la moció que presentem, doncs, demanem que l'Ajuntament, conjuntament, no?, amb el Departament d'Educació, doncs treballin en un conveni de col·laboració amb el que forma la jurídica que sigui per tal d'anar adaptant les escoles, no?, a molletanes amb climatització. L'altre dia, per exemple, vaig poder visitar l'escola Joan Salvat a Papaseit i ho vaig poder comprovar en persona, no?, com hi havia una temperatura molt elevada, sobretot en els pisos més alts, que fan pràcticament impossible poder fer classe allà en els mesos de juny i de maig, no?, precisament perquè es fa molt insuportable, sobretot en les hores centrals, entre les 11 i la 1 de la tarda, on la temperatura és de més de 30 graus dins. Per tant, creiem que aquí doncs, hi ha recorregut a fer, creiem, no?, i també ho hem de dir, que no ho ha de fer només l'Ajuntament, sinó que aquí també el Departament d'Educació té a dir. Per exemple, no?, parlant dels pressupostos, entre Esquerra i el Govern de la Generalitat hem pactat més de 100 milions d'euros de climatització de centres de secundària, entre els quals està inclòs l'Institut Gallecs, i per tant, això el que volem fer és ampliar-ho a les escoles, perquè les escoles també és competència municipal. Altres ajuntaments del país estan climatitzant moltes escoles i per tant volem començar a fer aquest pas, perquè igual que es va anunciar, no?, aquests més de 3 milions d'euros d'inversió en manteniment, no?, i en millores a les escoles, creiem que tenim l'oportunitat, no?, de fer possible la climatització, perquè és un aspecte també molt important en el futur de les escoles, i per tant per això ho volem posar damunt la taula i esperem, no?, doncs, que el ple municipal l'aprovi.
1: Doncs queda dit i també doncs, ho escoltarem tot com debateu el proper dilluns en aquest darrer ple abans d'agafar aquestes vacances, i que vacances gairebé sinònim de que unes setmanes abans és el Mollet Music Week i de fet comença avui mateix. No sé si tens pensat passar-hi, avui és l'infantil, però segur que en els altres algun dia hi seràs per allà. No sé si també podem conèixer els gustos del regidor Sergi Suárez, de si té algun, també li preguntava a Mayra Encarna, si tens algun que hi vols anar sí o sí.
2: Sí, i aniré tots els dies, òbviament, a donar suport, creient que és important en totes les iniciatives, sobretot també aquesta. Nosaltres sempre hem dit, no?, que aquest Mollet Music Week doncs, el plantegem diferent, no?, el plantejaríem diferent, creient que cal, no?, aquesta oferta cultural, sempre és bona, positiva, però ho faríem diferent. Però en tot cas és el format que tenim i, per tant, hi serem. Particularment, no?, de tots els grups, doncs, el que més m'agrada, i de fet no serà, no?, la primera vegada que hi assisteixo a un concert, és Ginestar, que vindrà divendres. De fet, vull recordar que en l'Estel Torrat del 2020, en plena pandèmia, vam portar, no?, des de l'Estel Torrat, organitzat entre Ara Mollet Esquerra i també la Colla dels Torrats, vam portar Ginestar precisament a Mollet, al jardinet del Casal Cultural, tothom amb mascareta, tothom assegut en el concert tradicional que fem el dilluns de Festa Major, i per tant veure com en aquests 6 anys, no?, doncs Ginestar ha crescut tant, i avui és un grup de primer nivell a Catalunya, doncs ens en alegra molt pels germans Serrasolses, no? Per tant, la música catalana potser és el gènere musical que més m'agrada, Però en tot cas, també, encara que no els hagi escoltat, perquè és una època diferent, doncs també tinc moltes ganes també d'escoltar Dorian, perquè l'indie també és un gènere que m'agrada molt. I per tant, doncs, bueno, a gaudir, no? Esperem doncs, més participació que anys anteriors, no? També per les entitats de cultura que organitzen la barra, etc, perquè tinguin més benefici, perquè fan molta feina aquests dies, moltes hores, i també crec que s'ha de tenir aquesta recompensa. Per tant, ja farem més el balanç del Moya Music Week la setmana que ve. Esperem que vagi millor que altres anys, sobretot pel que fa a la participació, malgrat que un dels hàndicaps que creiem no caldria millorar són els dies, no? Perquè entre setmana encara doncs, molta gent treballa i, per tant, doncs, fa difícil no poder anar-hi. Però, en tot cas, animar tothom que ens escolta doncs, a anar-hi i a gaudir de música, que sempre està molt bé.
1: I si més no, que almenys la calor afluixi doncs, en aquestes hores, que esperem que sí, que bufi una miqueta doncs, el vent perquè tothom ja estigui més fresquet. Després tenim altres temes, com hem vist que l'Ajuntament ha atorgat a Incasòl la llicència per construir aquests 100 pisos aquí a tocar dels Pinetons. No sé si és un tema que se n'ha parlat molts cops, no? Però que poc a poc va avançant.
2: Sí, recordem que això és un tema que porta més de 20 anys sobre la taula. L'any 2005 es va signar el primer conveni, no? En aquell moment governava el tripartit, per posar no, aquells pisos dotacionals a la ronda dels Pinetons. I és un tema doncs, que crea polèmica, i de fet encara avui crea polèmica, i una oposició, també cal dir, amb moltes persones, per una doble vessant. La primera, doncs, els pisos de Joan Ambròs i Lloreda, no, els pisos que estan justament al costat, per una qüestió doncs, més urbanística, i també gallecs, no? Perquè sempre hem defensat que aquella zona dels Pinetons havia de ser doncs, destinada a també inclosa en el PEIN i, per tant, protegida. Que Mollet necessita pisos, que necessita lloguers, sobretot pels joves, per la gent gran, doncs és una evidència, no? Però no estem convençuts que aquell lloc sigui el millor, no? En tot cas, és una parcel·la destinada, no?, de l'Incasòl, per tant, és de la Generalitat, i sempre l'ha destinat allà per aquests pisos dotacionats. Nosaltres aquí sempre hem sigut escèptics i ho continuem sent, perquè, com repeteixo, malgrat necessitem pisos, necessitem més lloguer, necessitem més habitatge, no sabem si aquell és el lloc idoni. Però, en tot cas, doncs, com no depèn de nosaltres, doncs, veurem si finalment, més de 20 anys després, doncs, es fan o no es fan aquests pisos a la Ronda dels Pinetons.
1: Uh-huh. I en resta un minut, Sergi, no ens podem allargar més. Estem veient que aquests dies doncs, hi ha obres a diferents punts de Mollet, ja sigui d'asfalt, de canonades, etc.
2: Sí, això hauria de ser normal. En qualsevol ciutat sempre ho diem. Ara s'està intensificant i, malgrat no li agradi no, al govern municipal que ho diguem, doncs això només és fruit de que es van apropant cada vegada més les eleccions municipals i que la resposta de la ciutadania és crítica, no? I, per tant, doncs això hauria de ser normal en qualsevol ajuntament. A Mollet no ho és. Portem molts anys, doncs, moltes vegades perdent el temps i hem tingut molts mesos i molts anys per fer-ho. En tot cas, sempre ho diem, totes les obres ens agrada, totes les obres són necessàries, benvingudes siguin, però moltes d'elles van tard-hi malament. I vull destacar també, en 10 segons, que la teulada del quiosc de Plaça Catalunya ha estat presentat pel seu mal estat de manteniment, que fa molt de temps que entitats com Mollet Opina, el nostre grup municipal i d'altres, doncs ens hem queixat no, precisament de l'estat d'aquesta teulada i no s'ha fet res fins que ja està en aquest estat lamentable. Doncs és un altre exemple no, de la manca d'ambició, de lideratge i de ganes del govern municipal.
1: Ens quedem amb aquestes últimes paraules. Sergi Suárez, de tot plegat, i com vagi el ple, en parlem el proper dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Mollet Ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és. Pot ser vaginal, no? Pot ser una cesària. Va ser un part molt normatiu en el sentit que tot estava previst. L'únic és que estava previst pels metges i potser no tant per nosaltres, no? Que vam anar descobrint una mica com aniria tot segons anava evolucionant.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Anna González Núñez.
1: El Biel va néixer el 3 d'octubre del 2016 i el fet de pesar 4 quilos va condicionar tot. Hi ha gent que té molt clar com vol parir, no? I doncs, vull parir d'aquesta manera, en aquest hospital, amb aquest equip mèdic, no? Acompanyada de la mare, el marit o de ningú, no ho sé, no? I eren coses que tampoc m'havia plantejat. La meva obsessió, per dir-ho d'alguna manera, era que el nen vingués bé, que en la mesura del possible fos el més còmode per ell, no? I ja està. Si tornés a parir, faria més preguntes. Sí que t'agradaria tenir una mica més de consciència de les decisions mèdiques que es prenen en aquell moment. No sé si ho fan per protecció, o ho fan per costum, o per què, però bueno, ja som tots grandets. Com a dona has de triar el que vols i la manera de triar és informar-te, això és evident, i has de poder decidir. I hem de treure una mica de sobre aquest pes de paternalisme que hi ha, no?, del món de la medicina sobre les dones i sobretot quan és un primer pare, és un primer fill, no?, hi ha un punt de paternalisme en això. Jo, si ara, a posteriori, si hagués de triar alguna cosa que canviaria o que modificaria d'alguna manera, seria això, el ser conscient de les decisions que es prenen, no?, i poder participar d'aquesta presa de decisions. Es tractava d'un part programat perquè ja portàvem, havíem passat de llarg les 40 setmanes, gairebé, si no recordo malament, gairebé arribàvem a la 42. El nen era molt gran i, per tant, es va decidir mèdicament que havia de ser un part programat. Llavors, ens van donar un dia, una hora, un dilluns al matí, vam ingressar i, a partir d'aquí, vam fer el que estava previst mèdicament, que era una cesària. Em van preparar, t'expliquen, bueno, quan tinguis contraccions, pots demanar l'epidural. Jo de seguida, i aquesta és la realitat, o sigui, a la primera contracció, el primer dolor, vaig dir, ja. O sigui, no esperem més. I, bueno, van intentar fer-me dilatar, el nen era molt gran i era una qüestió, al final, física, o sigui, l'espai per on havia de passar el nen era inferior al tamany del nen, perquè passava 4 quilos i pico i era absolutament impossible. Llavors em van dir, bueno, el que farem és una cesària, ara ja ho has intentat, i llavors vaig dir, com que ja ho has intentat, què vol dir això? Diu, bueno, és que hi ha algunes dones que els agrada com a mínim intentar tenir un part vaginal, no? I llavors jo li vaig dir, mira, doncs a mi poc romanticisme, la veritat, siguem pràctics, o sigui, aquí hi ha molta gent i tots tenim ganes de veure aquest nen, per tant, agilitzem una mica tot. I això és el que vam fer, de seguida vam entrar en quiròfan i jo recordo d'estar fent la cesària i sentir, i m'explicava la doctora com ho anava fent, no? A més, una doctora que li importava la part estètica, no? I t'explicava, no et pateixis, que et quedarà el tall en aquesta línia, et podràs posar el biquini ben baixet, no has de patir, no? Al final, quan estàs allà, el que penses en realitat és que el nen estigui bé, i a mi era l'únic que m'importava, que el nen estigués bé. tenia el meu marit al, al costat, que a més em preguntava, puc mirar, no? I jo, tant, pues mira, si vols, perquè et posen un llençol, perquè al final no deixa de ser una operació, un part ja és aparatós quan és vaginal, doncs quan és necessària també és molt aparatós, perquè han d'obrir, no? Totes les capes fins que arriben a l'úter i poden treure el nen. És una operació, entenem-nos, o sigui, no deixa d'haver-hi un risc també, no només per al nadó, sinó per a la mare. Les anestèsies d'aquest tipus poden tenir complicacions. Al final, tens un equip que està atenent el part, però també tens un equip que està atenent o està en previsió de si allò pot anar malament, poder actuar d'alguna manera. Una de les coses que fan és estirar-te i lligar-te, també, perquè un dels efectes que poden tenir les anestèsies, o si passa qualsevol cosa, és que et moguis. I clar, al final aquesta gent està amb un bisturí i és arriscat que tinguis aquesta mobilitat. Però clar, llavors et tapen perquè no ho vegis, perquè t'estan obrint i estàs estirat i estàs lligat. O sigui, no és agradable, perquè jo crec que és una cosa que no t'han explicat mai, que t'ho trobes al moment, que en aquell moment també fas com, bueno, ara tinc altres preocupacions, aquesta no és la meva. Però no, en aquell moment penses, m'estan lligant a mi només? És el protocol habitual, no? Després, amb el temps, penses, vale, t'ha lligat per això, no? Però en aquell moment penses, però això, ara, per què, no? Hi ha alguna cosa que no estigui sortint bé? A mi no m'havia explicat ningú això, mira, no? Et passarà això, entraràs de quiròfan i això és el que passarà. No fos el cas. Ha estat traumàtic? No ha estat traumàtic, però això ja va també a persones, no? No sé, jo vaig posar en valor altres coses d'aquesta experiència. Va ser relativament ràpid, no? I de seguida te'l col·loquen i el pots tenir i tot. Jo sí recordo aquell moment de, no? No sé, suposo que li deu passar a totes les mares, no? De, el plor, no? Vols sentir el plor, no? I aquells microsegons es fan eterns, no? Fins que no sents el plor, és com, no? I després ja és, vale, el plor, i ja passes, no? El teu cap comença a, vale, el plor, ho té tot bé, no? Vas com, no? Fent el repàs anatòmic del nen. Però la veritat és que segurament si s'hagués cronometrat en aquell moment seria, no sé, segons de la vida, no? I et dona igual una mica tota la resta, no? Ja, si vols tancar, tanca. Si vols deixar la ferida més bonica o menys bonica, ja és cosa teva. Perquè ja estàs centrat en allò, no? Li estàs veient la careta, no? És com... És un moment... Bueno, jo el recordo com un moment molt bonic, realment, no? Però, clar, després has de fer la part de recosir tot allò que has obert, no? Totes les capes que has obert les has de recosir. I en això, doncs, clar, tu ja estàs amb el nen i tu després tens un període d'observació, també. Un quiròfan és un lloc molt fred, per qüestions higièniques i de salut, no poden haver-hi bacteris, tal, i per tant és un lloc fred, i el nen no pot estar tampoc molta estona a aquelles temperatures, per tant el més normal és que se l'emportin, no? A un lloc d'això. Clar, i tu et quedes allà al final sense el nen, no? I jo me'n recordo que li deia, a més, en el meu cas, l'habitació encara no estava preparada i va haver-hi un moment que em vaig quedar al quiròfan mentre acabaven de preparar l'habitació, però clar, el nen se l'havien d'endur perquè no podia estar allà. I jo me'n recordo que la meva obsessió era dir-li al meu marit, però tu vés amb el nen, tu segueix el nen, en plan, passi el que passi, tu te'n vas amb el nen, no? I recordo d'estar estona allà esperant, no? Ja sense equip mèdic, sense ningú, esperant que l'habitació estigués preparada i tot.

0: mi va ser un part maco. O sigui, perquè jo era molt present en el sentit de no tinc dolor i, per tant, no estic patint per altres coses, estic pendent del meu fill, estic amb la meva parella... Si tu no has tingut un part amb patiment, és com si haguessis fet menys. I dius, però a veure, que porto 9 mesos amb aquest bombo. O sigui, ara no vindrem a posar-nos, no?, tots estrictes amb el concepte del que és ser una bona mare a l'hora de parir. O sigui, per què cal patir? És que no ho entenc. Per què és necessari patir? Segur que hi ha mil maneres de viure l'experiència, però jo pensava, el patiment et fa realment gaudir d'un moment així? Perquè et condiciona molt, el dolor condiciona molt en la teva percepció de les coses. Ostres, doncs si no tens dolor, segur que ho recordes amb molta més alegria, que és el meu cas, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
0: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
0: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
0: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
3: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
7: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
2: Al final figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
7: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
0: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
3: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
9: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza, de fet havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
3: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
4: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
10: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Passen 10 minuts de les dues. El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
12: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
11: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
12: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
11: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
0: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Vall.

0: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió, amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
2: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
3: Deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar, per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part dels advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
2: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
4: Notícies en xarxa.
1: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
5: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a 1,5% del Producte Interior Brut del 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
6: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
5: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
7: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
8: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
5: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
1: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
9: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
1: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
10: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
11: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire

0: més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
1: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que s'hi situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
4: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, els nous siguin efectius i estiguin treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població, hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
3: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
5: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
2: Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
5: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
2: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
5: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
5: L'Emrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
2: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Underrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
7: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
6: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
7: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement del 640%.
6: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
5: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons avançar llançat BTV, el Piró Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
2: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
8: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
9: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
8: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
10: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
8: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys aportarà la seva qualitat i experiència.
12: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
11: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
8: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
5: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
3: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
6: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
7: El primer titular és claro, la violència vicària és violència de gènere i així s'ha entendit en este projecte de llei i així lo vamos a desarrollar. És violència de gènere.
6: Què passarà?
3: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
6: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
3: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
3: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
6: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
3: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
6: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra al seu quart de segle de vida.
3: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
0: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
5: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. Amb altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
3: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de Junts no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
3: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern, Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
14: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
13: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
3: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
6: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
3: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
16: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
15: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
16: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
15: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
3: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
17: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
3: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
19: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
18: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
3: 3:45, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
20: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
21: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
20: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
22: Había presentado un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
23: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i, de passada, intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
20: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
3: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
6: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
3: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
24: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
0: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
24: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
3: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
1: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
2: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
1: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per a altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
3: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
8: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
7: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
8: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
7: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
3: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
25: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
12: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
3: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
6: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
3: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
4: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
5: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
4: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
10: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
9: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la Lavi del club la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
4: A primera federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
11: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo, la verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
4: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
14: Sí, anar creixent mica en mica, és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passets endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passets endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara a aquests anys.
4: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui us volem parlar de la macrotabalada que té prevista de fer Diables de Mollet aquest pròxim dissabte. Així que ens acompanyarà una representant de la colla de Diables per explicar-nos com ho tenen tot organitzat. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, aquest espai que compartim amb els companys de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i que avui ens portaran a conèixer els gegants de la localitat de Reus. També tindrem el tast, parlarem amb l'assessora d'imatge Clàudia Martín, que no està gens malament allò, doncs acaba la temporada parlant allò de com hem de tenir cura del nostre outfit. I després, a la recta final del programa, tindrem a l'espai del col·leccionisme, parlarem amb Montserrat Cavarroques, i mira quina casualitat, estava pensant que la gent de Cultura Viva ens porta fins a Reus, bressol de Gaudí, i que just acabarem parlant del Museu Casa Botines de Lleó, que també doncs, és una obra del fantàstic, del geni Antoni Gaudí. En parlarem amb Montserrat Cavarroques. Tot això en el dia d'avui, per començar, com sempre, el tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem avui?
1: Doncs destaquem que avui comença el Mollet Music Week al Parc de Cal Estrada amb el primer dels quatre concerts. En aquest cas, avui és l'infantil, a partir de 8:15 del vespre, si no m'equivoco.
0: A les 8. Sí.
1: Doncs mira, a 8:15 és quan...
0: A 8:15 ja podeu sortir de casa per anar cap allà, cap a Cal Estrada.
1: I és amb en Bauca, presentant doncs, el seu disc, i que, per tant, doncs, és música infantil des d'un any, no? Podríem dir fins a què, uns 10, no? Podríem ficar la
0: forquilla. Ja veig que el Joel està pensant que apropar-se a treure el cap per a veure en Bauca.
1: Per això he dit aquesta hora que potser a 8:15 era quan m'aniria millor.
0: Aniràs cap allà.
1: A 8:00 potser ja la gent ja, alguns petits ja dormen, per tant, per això és una miqueta més grans, no? Els nens que ara no tenen escola i que, per tant, doncs, a aquestes hores d'estiu encara estan desperts. Un bon pla avui per la gent que no ho sàpiga, si no ho tenien a l'agenda, que jo crec que ja ve a ser un festival doncs, que any rere any la gent ja el té doncs, molt a dins seu i estan esperant aquest cartell, i que si més no, doncs, si els que ens escolten no els hi atrau una proposta infantil, que sàpiguen que dimecres, dijous i divendres i que tindrem doncs, a Nena de Conte, Ginestà i Dorian.
0: Al revés, eh? Dorian
1: i Ginestà,
0: eh? Que Ginestà és qui clou allò al Mollet Music Week. Però sí, paga la pena. L'única jo recomanació, estigueu disposats a suar, perquè pugen temperatures, i evidentment amb en Bauca, segur que avui doncs, totes les famílies estaran allò saltant amb aquests temes musicals. Molt bé.
1: Més coses, d'aquí una setmana sabrem també doncs, els concerts que hi haurà per Festa Major, tota la programació, pregoners, etc. Ho presentaran això doncs, amb 7 dies, però de fet, per exemple, doncs, des de la plana web ja es pot veure que s'ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i de gots reutilitzables de Festa Major. És una iniciativa que s'adreça a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes que participen activament en la vida sociocultural o esportiva de la ciutat. És per gestionar els bars de Can Molà i un de l'Embalat i el servei de venda, recollida i neteja de gots. Recordem que les entitats interessades han de presentar un projecte, han d'incloure la proposta del servei, memòria econòmica, el personal que hi destinaran i també doncs, què faran amb aquests diners, i ho poden sol·licitar entre aquest 15 de juliol i el 23. Per tant, no serà potser a pocs dies que...
0: Sí, allò visto y no visto, no?
1: Allò que sabran que els hi toquen, però imagino que ja hi ha moltes entitats que ho fan any rere any. Veurem si s'hi presenta doncs, alguna nova o no, però al cap i a la fi doncs, és això, gestionar doncs, aquestes barres de bar. Després s'han de complir uns requisits tècnics, sanitaris, de seguretat, però tot això ja amb una Festa Major que a part, aquest any cau més d'hora, el mateix dia 15 ja és aquesta Festa Major, per tant, això, un mes i un dia, no?,
0: Sí, de fet, jo per les colles estava pensant, encara queda menys, eh? Molt bé. I què més que destaquem?
1: Parlem d'esports, i és que Jordi Candel ha renovat el seu càrrec al capdavant del Club Villar Mollet. Candel ha estat reelegit com a president en l'assemblea per continuar 4 anys al capdavant de l'entitat. Recordem que el president doncs, va començar el seu mandat l'any 2020, després que deixés el càrrec el ja difunt Jordi Castanyer, i ara porta doncs, 6 anys d'experiència, revalida doncs, aquest càrrec com a president, i es mostrava agraït per la confiança amb l'objectiu de potenciar el billar a 3 bandes.
2: Molt content, a veure, content. A veure, agraït a la confiança dels... Sembla que eren 17 o 18 socis que van venir a l'assemblea, i llavors, com comprendràs, una satisfacció de poder tirar aquest club.
1: En Jordi sempre ho diu, que la mitjana d'edat és elevada dels socis i dels jugadors del club, i diu que tot i que hi ha bon ambient, doncs sempre diu que voldrien atreure doncs, a gent jove.
2: Bueno, aquí, com comprendràs, és un projecte que nosaltres ja hem fet les declaracions que aquest billar hauria d'entrar molt més jovent. Nosaltres, les persones que estem allà, ja som d'una edat avançada, i com ho podràs, jo tinc amistat amb els 30 i pico de socis, el qual no tinc cap problema amb ningú, i la Junta igual, no? I aquest és l'ambient que hi ha dintre del club, no? L'ambient és molt maco, i llavors entre nosaltres... juguem cada dia allà. El tema és de que nosaltres fem una crida també que vingui jovent, que vingui jovent perquè pugui tirar endavant aquest club.
1: Després també diu que voldrien disposar d'un altre espai que no fos el pavelló de Riera Seca, seu actual, per donar-se a conèixer a més gent, tenir més espai i potser ser més visibles, perquè ara, doncs, has de baixar aquestes escales, estàs en una planta baixa, i d'això aquesta petita queixa d'en Jordi Candela, que igualment diuen que la mirada està posada, doncs, en la temporada vinent, en treballar per ser seu, per exemple, d'un campionat d'Espanya de billar a tres bandes, que potser això donaria més visibilitat al billar a tres bandes aquí a la nostra ciutat.
0: Doncs a veure si hi ha aquesta possibilitat. De fet, d'aquí no res, també parlarem de billar, perquè tindrem el Open de billar americà, que és una altra modalitat. I bé, doncs a veure si tenim allò finalment dos campionats de billar aquí a Mollet del Vallès. A veure si és possible. Joel, ho deixem aquí. Més informació a la una, com sempre, l'informatiu Mollet al dia.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi. Anem a sentir la informació, sí?
3: Bon dia, déu-n'hi-do com comença aquest dimarts. Moltíssima xafogor a tot el país. Temperatura que, de fet, ja no ha baixat dels 25 graus a molts indrets de la costa i dels 20 graus a la resta de Catalunya. I amb alguns núvols que, sobretot a la costa, al prelitoral, les comarques de l'Ebre, en alguns racons de la Catalunya central, han de ser més evidents al llarg d'aquest matí, però després s'acabaran trencant. Ara bé, aquesta tarda compta amb algunes tempestes, sobretot amb vent, que entraran per les comarques de Ponent i també de l'Ebre. Aquesta propera nit també tindrem alguna gotellada a la resta del país amb bones temperatures desbocades. De fet, demà esperem una senyora entrada d'aire càlid. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui Ràdio Mollet hem tingut una incidència, ens hem quedat sense subministrament, de manera que la persona que ens havia d'acompanyar a l'entrevista d'actualitat ha hagut de marxar sense poder participar en el Posa't les piles. Tot i això, avui us volíem parlar de la macrotabalada que farà el Ball de Diables de Mollet del Vallès aquest dissabte, dia 18. La persona que ens acompanyava és vocal de la Junta de Ball de Diables, l'Esther García Canet, que des d'aquests micròfons li volem agrair doncs, que hagi vingut i que s'hagi estat esperant estona. Abans de marxar, doncs, li hem demanat allò de fer una petita entrevista, que és la que us oferim a continuació, parlant d'aquesta macrotabalada. Anoteu tots aquest dissabte, dia 18 de juliol, per participar i fer costat a la colla de Ball de Diables de Mollet. Així que escoltem aquesta entrevista més reduïda i amb l'Esther García Canet. Esther, explica'ns una miqueta allò, aquesta macrotabalada. Abans et preguntava, crec que el 2025 que vau fer la tabalada diabòlica. No sé si és la continuïtat, si li heu donat una volta i heu dit, escolta'm, perquè l'any anterior el vau fer al mes de març. Explica'm una miqueta.
1: Bé, en principi no és una continuïtat, o sí, és un acte que volem continuar fent, que mereix un dia en el calendari, perquè la secció de tabals és una secció que porta sobretot el ritme d'un correfoc i moltes vegades no, l'espectacularitat del propi del foc amaga una mica tota la feina que els nostres tabalers fan durant tot l'any i llavors és una mica doncs, com per donar-los el seu dia també que es puguin lluir. Llavors és una tabalada diabòlica que volem que segueixi i s'instauri com a, diguéssim, un dia més en el calendari de Diables estable.
0: Li heu donat una volta, ja no és diabòlica, és macrotabalada, però crec que feu igualment 4 itineraris i això implica que comptareu allò amb la participació d'altres colles de Diables, no?
1: Sí, exacte. Volem que aquesta tabalada doncs, mantingui aquest format no només amb els diables, amb els tabals de Diables de Mollet, sinó que convidem a altres colles per bé, perquè ens permet fer xarxa, ens permet acostar-nos al poble d'una altra manera, que el poble vegi que Diables no

0: no és només foc, sinó que hi ha moltes altres coses de les que poder gaudir, i si sí, mantenim quatre itineraris simultanis amb un lluïment a plaça Prat de la Riba final.
1: I explica'ns una miqueta d'on sortiran aquests itineraris, quines són els tabals d'altres colles que participaran.
0: Bé, aquest any contem amb Diables els Resistents, de Castellbell i el Vilar, contem amb els Diables de la Maurina, amb els Diables de Sant Adrià. Sortirem des de quatre punts, un és l'Ajuntament Nou, l'altre és el Cap de Dalt de la Rambla, el Parc de les Pruneres i des de l'Institut Aigua Viva. Llavors són com uns traçats molt rectes, que confluiran fins al final a Plaça Prat de la Riba, com ja he dit anteriorment, per fer doncs els seus lluïments cada colla i un lluïment final.
1: I llavors crec que arrenca cap a les 8 del vespre, és? No? I té una durada, he vist, fins a la 1, potser, eh?
0: Sí, no és que ens haguem vingut molt amunt, sinó que, bé, comencem a les 8 del vespre, perquè a diferència de quan ho vam fer al març, entenem que la calor, sobretot la xafogó que està fent doncs, aquests dies de juliol, potser començar a les 7 o a les 6 era... pel benestar dels propis tabalers potser no era la millor hora, llavors ho hem retrasat una mica més. El mar sí que ens permet doncs, poder-ho fer una mica més aviat. El tema de les dates simplement també ha sigut un overbooking d'activitats que va haver-hi el març, que no ens va permetre doncs, que poguéssim fer els circuits o els cercaviles amb normalitat. Llavors, parlant-ho amb l'Ajuntament, que ens va avisar de que tot estava massa ple de coses a fer aquell dia mullet, doncs vam traslladar la data, això ara, al juliol.
1: I esteu fins a la 1 perquè doncs, després hi haurà festeta o explica'ns això de 8 del vespre fins a la 1, d'unidó?
0: Sí, com he dit, és un acte que la colla considera rellevant i llavors doncs, el que fem és un sopar de germanor amb totes les colles que ens acompanyen perquè evidentment ja que venen doncs, com a mínim tenir un detall amb ells, no? I que vulguin tornar a gaudir amb nosaltres i de tornar a venir a Mollet, i llavors doncs, també fem una mica de festeta perquè és una mica com la prèvia ja a Festa Major, llavors molta gent se n'anirà de vacances però volem fer colla, volem estar units i llavors farem un sopar amb DJ que aquest any coincideix que és un membre també de la colla, i llavors doncs, convidem a tothom que vulgui a participar de l'acte.
1: I qui és?
0: DJ Mariano.
1: Molt bé.

0: I tot seguit, com us hem anunciat, avui els companys de Cultura Viva de Ràdio Hospitalet de l'Infant ens porten a conèixer els gegants de Reus. Escoltem-ho.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura Viva a Ràdio Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva en marxa cap a Reus, amb el cap de colla de gegantera de Reus, que és l'Ernest, que es dona tots els detalls i ens deixa conèixer doncs, aquests elements festius. Hola, Ernest, què tal?
4: Bon dia, molt bé.
3: Ens posem en contacte per conèixer una miqueta més aquests gegants de Reus. Com va sorgir, qui són, com es diuen, explica'ns una mica.
4: Sí, bé, mira, podem parlar de gegants de Reus. Les figures actuals les tenim, el consens diu que són de l'any 1805, tot i que hi ha una mica de debat, però bueno, el consens dels experts diu això, 1805, i es van estrenar a la primera pedra del canal, d'un canal que s'havia de fer de Reus a Salou, per connectar Reus al mar. És la primera referència que es té i que s'accepta, és aquesta. Són tres parelles que volen representar les parts conegudes del món, que són Amèrica, Oceania, Europa, diríem, i l'Àfrica. I els bitxets, que són la parella més baixeta, sí, que representen Europa, els moros, que representen l'Àfrica, i els indis, que representen Amèrica.
3: Curiós.
4: Després tenim dues parelles més, que ja són de més cap aquí, diríem, que són els japonesos i els negres, que representen doncs, l'Àsia i Oceania.
3: Ens resulta molt curiós, no?, que sigui d'aquesta manera, que sigui representant doncs, Amèrica, Oceania, Europa, Àfrica, aquests gegants, no com a tal, com a representants de la ciutat, no?
4: Sí, sí, sí, és curiós, perquè normalment a Catalunya els gegants acostumen a representar reis, en Jaume I, Violant d'Hongria, en tenim a moltes poblacions, o personalitats del poble. El que és... Reus en aquella època era la segona ciutat de Catalunya, sempre s'ha dit, no? Teníem, amb l'exportació de l'aiguardent, era una ciutat molt, molt pudent, molt adinerada, i el que es va voler, diríem, és representar les parts del món perquè la gent ho conegués, diríem. No? És aquesta opulència econòmica de la ciutat, doncs, traslladada a la cultura popular d'avui dia, diríem.
3: Aquests gegants van vestits cadascú doncs, a les seves èpoques, a la seu territori que representen?
4: Sí, sí, sí, sí. Els van vestits... volen representar la noblesa de cada territori, diríem, de l'època, òbviament. Els indis porten unes corones de plomes, porten uns cinturons de plomes, també. Els moros porten uns turbans, la mora... molta pedreria, no? Són vestits molt, molt complexes, no són simples.
3: Quant pesen, més o menys, Ernest?
4: Bueno, tenim diferents pesos, des dels bitxets, que pesen uns 40 quilos, fins als indis, que rondaran els 90, o cosa així. Diferents pesos en diferents alçades, diríem.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: Bé, a la colla som uns 200 socis, dels quals portadors devem ser la meitat, més o menys un centenar o així.
3: Aneu tots vestits quan aneu sortiu a fer les festes majors? Sortiu tots al mateix color? Aneu vestits d'alguna manera peculiar? O...
4: Sí, sí, sí, tenim l'uniforme de portadors de la colla gegantera de Reus. Anem tots igual. Anem amb pantalons negres, amb faixa negra, una camisa, una camisola de color blau, i una tovallola de color granate i unes sabates blanques i unes roses al peu. Les roses que simbolitzen l'escut de Reus, de la ciutat, que és una rosa.
3: Quines són les vostres actuacions destacades?
4: Bé, acostumem a estrenar temporada oficialment, tot i que molts anys sortim abans, diem que és per Corpus. La festivitat de Corpus a Reus es celebra des de fa molts anys. I és la primera sortida a la ciutat dels gegants i la mulassa, que també portem la mulassa de Reus, és per Corpus. Nosaltres tenim Corpus i les festes majors, Sant Pere i Misericòrdia.
3: Molt bé.
4: Una a final de juny i l'altra a setembre.
3: A part d'aquests gegants, comandes que també porteu la mulassa, no?
4: Sí, sí, sí, és part indivisible del conjunt escultòric dels gegants de Reus, és la mulassa, és la figura més antiga que tenim a la ciutat, una de les més antigues del país, de Catalunya. I sí, sempre acompanya els gegants. La documentació antiga sempre l'hem trobat acompanyant els gegants, i així ho mantenim, som la mateixa entitat que portem la Mulassa i els gegants.
3: Arnès, des de quant de temps formes part d'aquesta colla gegantera?
4: Doncs mira, jo vaig entrar l'any 1993, quan tenia 4 anyets, o sigui que de tota la vida, podem dir, ara tinc 37, així que de sempre.
3: Què se sent formant part d'aquesta colla?
4: Bueno, és un orgull. Per mi, personalment, és un orgull. I pels meus companys, també. No, els gegants de Reus són, dintre del món geganter de Catalunya, som un conjunt escultòric destacat per quantitat, per qualitat, i és un orgull, no? És
3: Record.
4: Un orgull i una responsabilitat, també, perquè fer-los ballar no és fàcil,
3: sí.
4: I és una responsabilitat. Sempre volem quedar bé.
3: És complicat, no?, fer-los ballar?
4: Sí, és complicat. Dic que és... Bueno, per l'alçada i el pes, sí, és complicat, però bueno, això tots els gegants més o menys ho compartim, però nosaltres ballem d'una manera diferent a com acostumen a ballar els gegants. No ballem amb coreografia, sinó que ballem pas dobles, valsos, mazurques, d'una manera més com si fossin balls de saló, puntejant, i així és més complex, diríem.
3: Déu-n'hi-do, i com vau escollir doncs, començar a fer aquests balls?
4: Bueno, això no és que ho escollim, sempre ha sigut així.
3: Sí. Ve de traïció, no? Ve de fanys.
4: Sí. Jo quan era petit i vaig començar a acompanyar els gegants, perquè òbviament no els portava, les persones que estaven allà al voltant, no?, t'anaven explicant, doncs ara s'ha de puntejar, ara busca la geganta, ara no sé què. I així ho seguim fent.
3: Ha canviat molt en altres curses anys, dels anys, el fet dels gegants?
4: Bueno, canviat, no. Diguem, ara mateix vivim un temps de bonança, no? De bonança... Em vull referir a que hi ha molt d'interès, a tothom agrada molt. Potser anys enrere no era tan popular, o les festes majors no hi participava tanta gent, i ara mateix hi ha molta gent sempre, cosa que és molt positiva, vol dir que s'ha fet un treball molt bo i que el que fem agrada. Per tant, està molt bé.
3: Tenim base per continuar?
4: Sí, i tant, no ens l'acabem, sí.
3: Que això és l'important, no?, també, que hi hagi doncs, aquesta base per poder continuar aquesta cultura viva, no?
4: Sí, i tant. La cultura popular està, com et dic, en un molt bon moment, no només els gegants, no només els gegants d'arreu, sinó en general. La cultura popular està en un molt bon moment. També agrair a la gent que durant molts anys ho ha treballat, sobretot a les escoles, també, o gent que ha picat pedra en les seves entitats i així, perquè s'ha fet molt bona feina i si tenim el relleu generacional, diríem que està més que garantit.
3: Ernest, per últim, què sents o què recordes de la primera vegada que vas ser portador, que vas portar doncs, un dels gegants? Com ho recordes?
4: Molta emoció, no? Jo vaig començar aquí l'any 98, que ens van fer uns gegantons perquè portéssim la canalla, que són els padrins, i va ser superemocionant. És bo, bueno, veure, no?, el somni realitzat. Diguem així, allò que és que des de molt petit t'has volgut fer... I que per fi tu ho pots fer, és molt emocionant.
3: Imagino que després, quan veus les cares dels més petits que miren aquests gegants, també doncs, te veus una mica reflexat.
4: Sí, clar, és inevitable, no? Pensar que ara ja fa molts anys, no? Però jo també vaig ser així petit i també me'ls mirava així. Veies aquella gent que eren grans i grossos que portaven els gegants indis de Reus, que feien hasta por, no? Doncs ara, amb els anys, jo soc un d'aquests, no? I dic, hòstia, quan jo era petit també me'ls mirava així, com em miren ara.
3: I això, doncs, és un orgull, m'imagino.
4: Sí, i tant, és un orgull.
3: Ernest, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Reus. Volíem parlar amb vosaltres per això, perquè la gent us conegui, perquè conèixer, doncs, aquests representants de la Mulassa com els representants d'Amèrica, o sent Europa i Àfrica, no? No sé si em deixo algú més. I els japonesos, no, també?
4: Sí, Àsia, Europa, les parts del món, diríem.
3: Sí. Doncs gràcies per deixar-nos conèixer-vos una miqueta més i llarga vida, doncs, als gegants.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Avui és el darrer dia del tast i per tancar aquest cicle que vàrem iniciar el mes de setembre, doncs ho farem parlant d'imatge. Tenim allò una assessora d'imatge que es va incorporar doncs ja en el darrer trimestre d'aquest curs radiofònic. És la Clàudia Martín, que la tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Clàudia.
1: Bon dia.
0: Que portes als peus?
1: Xancletes.
0: Molt bé, molt bé. Bé, doncs anem a parlar, evidentment, de moda estiuenca. Sí. Portem ja unes setmanes ja que us anem orientant de les tendències, però avui la Clàudia ens ha dit, bé, parlarem de complements i un dels complements, que potser no hi pensem, però que és molt important, de fet, en el posar les piles en el tast, vam tenir durant el primer període del curs radiofònic una podòloga i parlàvem de la importància dels peus, amb la qual cosa anem a parlar també de tendències, la moda en els peus. Tu portes xancletes. Jo aquestes que són molt còmodes, així de cànem.
1: Sí, també són tendència.
0: També són tendència.
1: Vale. Volia fer primer un apunt, que
0: digues.
1: Ja que dius la podòloga, que evidentment aquí estem parlant de tendències.
0: Que... Clar, que potser aquestes no són les més...
1: Que no són les més adequades, que... Això, jo dic, avui porto xancletes. Són molt boniques, queden molt bé, són la major tendència d'aquest any, però, evidentment, no hem de portar xancletes tots els dies, ni si hem de caminar moltíssim, això ho hem de fer una miqueta de consciència, de saber, vale, em poso les xancletes perquè avui o caminaré poc o sé que demà no les posaré.
0: Com són aquestes m'ha dit allò, són molt boniques, són tendència, no, dic, escolta,
1: són bàsiques. Són bàsiques, però és això, que hem de ser molt conscients de que, tot i que siguin tendències, també hem de mirar la comoditat i que no ens facin mal.
0: Clar, sí, sí.
1: Llavors, això, que tendència principal aquest any...
0: Sí, perquè la Clàudia, que m'acaba d'ensenyar el seu peu, porta xancletes d'aquestes que es posa al dit i crec que no és el més adequat per saber.
1: Per això, de fet, jo molts cops no m'amago i porto unes altres sabates al bolso i és com, vale, ara em posaré aquestes perquè són molt úniques, però després busco la comoditat o si m'he de posar unes bambes, canvio.
0: Ara m'has recordat la pel·lícula Armes de Mujer. No? Que la protagonista, quan anava a l'oficina, doncs llavors treia les sabates, les posava, però quan marxava es posava les bambes, les sabatilles, clar, per anar supercòmoda.
1: És que també hem de tenir una miqueta de cap en aquest sentit. Bueno, llavors, parlant de tendències...
0: Ja, parlant de tendències, ja també fa molt... És tendència en molts casaments, no? Ja fa anys.
1: Home,
0: que posen
1: tant.
0: Allò unes sabatilles, perquè dius, veniu molt maques, no? Allò amb unes sabates de taló fantàstiques, però al final, doncs, estar-te allò tantes hores...
1: Sí. I allà que ens posem? Les xancletes?
0: Les xancletes.
1: Allà canviem els dones per les xancletes.
0: Bé, deies, és tendència.
1: Doncs això, xancles de tots els colors, tant de goma com una miqueta més rígides, i també amb una miqueta de taló, però un taló molt baix, que es diu kitten ara, que és com molt baixet. I llavors, si podem, volem anar una miqueta més arreglades, però... sense recorrir al taló aquest al que no podem ni caminar, doncs és tendència al aquest que és superbaixet, si és que són 2 centímetres o una coseta que no és res. Sí. Llavors, això, les sandàlies...
0: I què t'anava a dir? Aquestes xancles també allò amb brilli-brilli, allò amb brillantets i coses d'aquestes?
1: Sí, o sigui, ja això, ja per una banda, les bàsiques...
0: Monocolors,
1: que van ser marrons, negres, vermelles, que tu vulguis. O si no, també es porta molt el brilli, les tatxueles, una miqueta més divertides, per així dir-ho.
0: Molt bé. Després...
1: Després, també amb una miqueta de cunya, que les que portes tu.
0: Una miqueta, molt petita, perquè va haver-hi una època que es portava jo...
1: Sí.
0: Que jo pensava, dic, uf...
1: Sí, aquí. Ara sí que és veritat que és això, que busquem una mica més la comoditat dins de... que tampoc és cosa excessiva, però també la comoditat. I això, bàsicament, sandàlies.
0: Sandàlies.
1: Estem parlant de l'estiu.
0: Sí, estava pensant... Ara, però, jo veig... Bueno, jo soc més gran que la Clàudia, evidentment, i també busco més la comoditat, i la gent porta molt, també, bambes, això, sabatilles.
1: Sí.
0: No? I també, doncs, veus que a l'època d'estiu són d'unes tonalitats diferents,
1: sí,
0: no? I abans hi havia molt d'allò de dir, ai, unes bambes amb faldilla, no? però ara ja fa, sí, no?
1: Ara ja fa problema. Temps que no hi ha problema. Faldilla, vestits, les bambes queden bé. Es pot combinar. És el que diem, sembla que potser un vestit el pots posar amb uns talons i dius, mira, vaig super arreglada avui, o si no, ho pots posar amb unes bambes i dones com un toc completament diferent i és de diari. I és això que a l'estiu, doncs bambes més com més tipus Adidas, que són més baixetes, més finites, més tal, doncs aquest tipus de...
0: Bueno, i aquestes de luneta, que també hi ha, no?, de molts colors i fins i tot allò amb estampats.
1: Sí, i també he vist que es porten les bambes com un estil ballarina. Que també són com un mix d'una altra tendència, que són les ballarines, amb les bambes, que potser cap a l'estiu, doncs dius, mira, doncs les combino i no vaig tant amb la sabata tancada de l'hivern.
0: Molt bé, sí. Molt bé. És a dir, sobretot allò, penseu, una cosa és per lluir, no?
1: Sí.
0: Perquè dius, ai, és que són molt xules, una altra és la comoditat i una altra, doncs, això, doncs que sigui el més adequat pel teu peu.
1: Sí, mira.
0: Que hem d'anar barrejant una miqueta.
1: Vaig anar de viatge fa poc i jo, em posaré les sandàlies, tal, no sé què.
0: La meva, van quedar la maleta.
1: La meva amiga em va dir, porta bambes, les utilitzaràs. Menos mal.
0: Clar,
1: perquè és que no, és que si vas a caminar has de saber molt bé quin calçat portes, encara que sigui molt més bonic la sandàlia, molt més bonic la xancla, hi ha vegades que hem de recórrer a la comoditat.
0: Molt bé.
1: I en homes també volia fer apunt, que també es porten molt les bambes, que hem parlat, els nàutics.
0: Sí, això també per l'estiu és típic i tòpic, eh?
1: I també els estilos Birkenstock, que són com uns zuecos.
0: Sí.
1: Aquests també aquest any, bueno, ja estaven, són com un clàssic, però aquest any arriben fort.
0: I les xancles pels homes, no?
1: També,
0: no?
1: I també porten sandàlies.
0: Clar,
1: que
0: cops
1: diuen, no, és que els homes no porten sandàlies, també porten sandàlies.
0: Vale. Molt bé.
1: Així que...
0: Doncs,
1: així,
0: ja sabeu.
1: Queda ja dit, les sabates...
0: Heu de tenir en compte això, doncs, el vestuari també, que no?
1: Sí, clar.
0: Que encaixi una miqueta.
1: Home, i tant. Però no? Això és el que estem dient, que ara és com molt diferent que abans el que dèiem, que potser un vestit no te'l posaves amb bambes i era com, no, vestit, sandàlies, automàticament. Ara és com més...
0: Més permissiu,
1: sí,
0: més...
1: No, és molt diferent.
0: Molt bé. Complements, també.
1: Complements. Vinga. Bolsos. Els bolsos són grans. Bueno, tots els complements se'ls porten maxi. Tot és a lo grande. Ja hem deixat enrere el minimalisme.
0: Sí.
1: Llavors, tot és gran. Els bolsos, els de ràfia, els capazos de tota la vida, li donen allà pues, un rotllazo de, mira, porto això supergran i
0: I ara li dirà a la Clàudia, sí, sí, això està molt bé, però passa com les sabates. Quan més gran és el bolso,
1: més coses
0: poses. I més vas carregant, perquè dius, ai, com mi cap, no?
1: Sí.
0: I o vas amb una altra persona que diu, ai, tu que portes...
1: Sí, sí, sí, sí, això sí.
0: No?
1: A mi el que m'agrada...
0: Això també és tendència.
1: Sí. Aquesta no se'n va mai. A mi el que m'agrada fer quan porto bossos molt grans és portar necessers. I llavors vaig dividint. Doncs jo què sé, aquí porto els medicaments, aquí porto com les coses de les claus, els xicles, els clínics, això, i ho vaig dividint perquè així és com que... Sí, mira, aquí tinc això i no ho perdo tant, no perdo tant de temps buscant on hi ha això, on hi ha
0: l'altre. Molt bé, molt bé.
1: I el que ja suelto pel bolso és el que m'han donat.
0: Nosaltres que vam tenir, doncs, precisament una professional, precisament de l'ordre, i li vam proposar de com havien de configurar la maleta de viatge, doncs
1: sí.
0: Ens va aconsellar precisament això.
1: Doncs, és que és millor, perquè ja saps on
0: està tot. Els distribuïdors aquests, no?
1: Clar, sí, sí, sí, sí. Però també si... En canvi, no volem algú més gran i volem recórrer algú més petitó, llavors són els bossos a mà. Els clats de tota la vida, que també poden ser de ràfia, també es porten molt els flecos.
0: Sí.
1: Llavors aquest any veurem ràfia, flecos, tatxueles, per tot arreu.
0: I escolta'm, dèiem, tot a lo grande, també estava pensant, allò en les arracades, pulseres,
1: panjolls... El que més les pulseres.
0: Sí?
1: Les pulseres supergrans... i es poden combinar tant les que són com més aquesta textura que és com carell, que són,
0: sí,
1: són de color beige o de color marró, que són super rígides, amb el daurat, el platejat. Llavors, aquesta combinació sí que abans sí que era molt. O les porto daurades, o les porto platejades, o les porto de colors. Aquest any no. Aquest any ho podem combinar tot, que no hi ha cap problema, i és mas. Ah. I amb els penjolls igual. Super llargs,
0: sí,
1: i a lo grande.
0: Vaja.
1: Sí.
0: Que no heu d'anar amb una ràdio.
1: No hem d'escatimar. Tot...
0: perquè sou allò, doncs, com uns ninos allò sorollosos, eh? Perquè, sí, clar, tot això...
1: Que, però, també és la funció dels complements, que és donar com, si portes algun look més bàsic, que potser portes uns texans i una samarreta bàsica, vale, doncs què posaré? Doncs un bolso supergran, allà les pulseres i com que ja li dones...
0: I els cinturons també es porten aquest,
1: sí,
0: any? Sí, també.
1: I grans també.
0: Grans també.
1: Sí, sí, de fet es porten els cinturons com molt estilo boho i d'aquests que eren com així de rodones, amb tatxuelles supergrans,
0: sí,
1: que abans sí, era sí, com supertendència,
0: sí,
1: pues ara els hem de recuperar, que és allò que diem sempre, que no hem de tirar coses, que jo aquests cinturons els tenia la meva mare i era com, ai mama, però això no sé què tal, i mira ara.
0: Ara
1: han tornat. Per això que no hem de llançar res.
0: Uh-huh. Escolta'm una cosa, el cabell, tu que tens el cabell llarg, es porten allò, no sé si diademes o pinces, coses així de...
1: Aquest any, les pinces no estan allà a supertendència, però és que són molt funcionals, les necessitem. El que sí que són els mocadors. Sí que ens podem fer una cua i llavors la decorem amb el mocador.
0: Sí.
1: Ja fem un envoltorio a la cua i amb un mocador. També es porten al cap amb el cabell.
0: Sí, tipus pirata.
1: Sí, tipus pirata, i també com els casquets aquest, sí, any es porten moltíssim.
0: Uh-huh.
1: Llavors, i després, evidentment, el que sempre parlem, gorres, gorros, o sigui, els sombreros,
0: sí,
1: per protegir del sol,
0: del sol,
1: que és molt necessari.
0: Estava pensant allò, com de vegades allò un complement està pensat per una cosa i l'acabes veient, perquè jo t'he dit aquestes pinces per agafar el cabell, i després les veus que, doncs, igual en aquests cabassos, no? Doncs
1: sí,
0: van agafats, no?
1: Sí, també.
0: La pinça no està al cabell, sinó està en el cabàs.
1: Jo, de fet, la porto sempre al bolso.
0: No? Igual que el mocador no està
1: també
0: allà on toca, sinó també en el bolso, lligat.
1: Ah, és que al cap i a la fi són complements. Llavors,
0: clar,
1: és com, bueno, de moment ho porto al bolso, després ja agafo la seva funció, no?
0: Uh-huh. Recordem allò, colors, els colors eren així, el rosa, vas dir, jo recordo,
1: sí,
0: que
1: eren colors molt pastel, molt clarets, és a dir, el beige, el marró claret, el blanc, és que el blanc és el color de l'estiu sempre.
0: I llavors, què t'anava a dir, Clàudia? Llavors, aquests complements, per exemple, quan parlàvem de les sabates, si portes tonalitats pastel, combina millor que siguin més trencadores d'un color més viu o no?
1: Això, jo sempre soc més partidària de tirar per colors més bàsics, perquè així tenen més utilitat. Però sí que és veritat el que dèiem de les xancles. Si potser tens una xancla negra, una xancla vermella i una xancla marró, vale, és com, vale, tinc dues que són més bàsiques, però si algun dia vull, doncs mira, vaig amb una samarreta blanca, un texà, doncs poso les vermelles i ja estic allà donant el meu toc a les xancles. Llavors, és això, que hem de tenir bàsics, però si potser volem tenir una més que trenqui amb tot, no hi ha cap problema.
0: La recomanació des d'aquests micròfons és que cuideu la imatge, però sobretot la comoditat.
1: Amb consciència.
0: Exacte. I com ens ha dit en diferents ocasions la Clàudia, que tinguem també present allò de poder aprofitar les coses, de reaprofitar-les, no només allò de pensar allò, doncs aquest és el meu fit, no?
1: Sí.
0: Sinó que, doncs, amb aquells mateixos complements, però donant-li un altre aire, no?
1: Clar.
0: Doncs canvies totalment, no?
1: I,
0: sí, i potser portes el mateix pantaló, però has canviat la samarreta, li has posat un mocador, li has posat,
1: sí,
0: allò, unes sandàlies diferents.
1: És que això, no? És el que hem de fer. O sigui, anar jugant, perquè al final la moda és jugar.
0: Encara que hi ja no hi existeixen rebaixes, encara hi ha botigues que ara estan fent.
1: Sí,
0: aprofiteu,
1: hem d'aprofitar.
0: Aprofiteu.
1: Sobretot a mi m'agrada moltíssim aquesta època de descomptes per als compraments, que és allò que diem, que és que es baixa moltíssim de preu. Llavors val molt la pena, si dius, vale, pues, durant la temporada no vull com gastar tants diners en un complement, pues, després, més que res per la varietat, perquè potser dius, bueno, ara per al preu del que valia un, em puc comprar tres, o i tinc més varietat i puc jugar més amb mocadors.
0: I si compreu bàsics, doncs sempre els teniu, si no per aquesta temporada, per la vinent. Ja veieu que tot torna. Sí. Clàudia, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, bon estiu.
1: Igualment.
0: I gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament de Catalunya avança cap a sancionar la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per incompliments del Codi de Conducta de la Cambra. Segons les conclusions a la Comissió de l'Estatut del Diputat, tots dos casos suposen una falta lleu que pot anar d'una amonestació pública a una sanció econòmica que oscil·laria entre els 600 i els 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament qui haurà de determinar la quantitat exacta d'aquesta multa. La Comissió reunida a porta tancada també ha analitzat el cas de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que finalment s'ha marcat dins el dret de la llibertat d'expressió. I Junts ha trencat el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra es queden amb 11 regidors dels 27 que té el ple, minoria. Junts tenia 6 regidors al càrrec d'àrees com promoció econòmica, serveis a les persones o la regidoria de la llengua catalana. Avui, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra.
2: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns, fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada.
1: I continuem a l'àmbit municipal perquè el pas de l'actual portaveu de Junts per Cambrils a l'Ajuntament, Enric Daza, Aliança Catalana, ha fet esclatar una bomba política al municipi, mentre que el partit s'assegura que ja no es comptava amb ell per als comicis del 2027. De fet, el president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que els propers dies havia de venir el cap de polítiques municipals del partit a comunicar-li aquesta decisió. El pas de Daza no el secundarà les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mellau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que volen continuar el mandat com a juntaires i que no tenen intenció a passar-se al partit d'Orriols. I Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig. Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat una altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Les morts atribuïbles a la temperatura són 211 en els primers 12 dies de juliol.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La canya dulce és una de les habaneres més clàssiques, dolces i conegudes del repertori tradicional, molt lligat a la història de la música lírica espanyola i a la tradició del cant de taverna a Catalunya. A diferència d'altres peces que van néixer directament en les tavernes o alta mar, la canya dulce té un origen culte i teatral. La cançó és una metàfora romàntica i colonial molt típica de l'època, on es compara la dolçor de la canya de sucre, el producte estrella de Cuba, amb l'amor i la fragilitat de les dones criolles. Ens la canta el grup Indarra de Vilanova.

0: Avui doncs, donem pas, com és habitual els dimarts, en aquest espai, al racó del col·leccionisme que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i ho fem després de tot el curs radiofònic, perquè avui és el darrer d'aquest curs. Ja acomiadem aquesta setmana el Posa't les Piles i, per tant, també ens anem acomiadant dels diferents col·laboradors que en tenim. En concret, ens acompanya, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, que és la Montserrat Cavarroques. Benvinguda, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estem,
1: de vacances?
0: Sí, ja tocava.
1: Jo no, jo em quedo a cuidar Mollet. Pels que se'n van, jo els
0: cuido. Jo tampoc marxo encara de vacances,
1: Però bueno.
0: Però és veritat que doncs, hi ha molts col·laboradors que ja et van dient, escolta, Emma, potser que comencem a tancar la barraca, no?
1: Jo I noto és molt que... les vacances, més que res, al passar per part de Can Molà, o així, que veus els parcs infantils més plens, no?
0: Més plens.
1: Hores que no són normals,
0: clar.
1: No?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors saps que ja no hi ha col·legi, que ja... I per això, però bueno, no. Nosaltres aquí, a les festes d'aquí. Aquesta setmana toca algú per cal l'Estrada, no? Que em sembla que m'han dit que ve algú important.
0: Aquesta setmana...
1: El White Music.
0: Ah, bé,
1: no sé
0: el Mollet Music Week,
1: que
0: clar.
1: Que em sembla que em va dir la meva filla que venia la nena de Conte o així.
0: Sí, de fet, avui dimarts arrenca el Mollet Music Week i ho fa amb en Bauca, que és aquest grup més pel públic familiar. Demà, Venena de Conte.
1: Per això que m'ho va dir, mama, que tens que venir, que a tu t'agrada.
0: El dijous ve Dorian i el divendres Ginestà.
1: També... Bueno, em van dir que també venia un grup que era molt per canalla i així deu ser aquest
0: en
1: que Bauca, ve avui, no?
0: El que ve avui.
1: Pues,
0: sí, sí.
1: Bueno, mira.
0: Bueno, doncs estem
1: i després
0: allò...
1: a preparar la festa major, que l'estem preparant.
0: Ja. Ah, molt bé, ja ens vas explicar la setmana passada tot
1: pues
0: el que
1: sí,
0: fareu des de l'associació
1: sí.
0: I en coincidència amb la
1: bueno,
0: festa major.
1: Avui parlarem avui... del Museu de la Casa Botiners de Gaudí de Lleó. Vale. És a l'any Gaudí, doncs teníem que parlar d'algú de Gaudí. Que sapiguem que a Gaudí tenim, a fora de Catalunya, tenim importants d'allò, com per exemple el Palau Episcopal d'Astorga, la Casa Botiners de Lleó, o el Capritxo de Comillas, de Cantàbria. Vull dir, són tres punts que els d'allò. I tres que els he vist. Vull dir que aquest edifici també l'he vist, i és un senyor edifici. Vale? I va haver una cosa que em va llamar molt l'atenció,
0: sí.
1: I és la manera... Jo no sóc arquitecta, però em fixo bastant

0: La part de dalt, a mi m'ha recordat, clar, de fet és un immoble que es va fer per veïns.
1: Sí,
0: I he
1: no, és
0: pensat
1: que
0: allò,
1: hi van viure.
0: la Pedrera
1: Sí,
0: també, no?
1: sí,
0: Vull
1: sí.
0: dir que...
1: Sí. De fet, aquest edifici, de fet, es deia la casa de Fernández i Andrés, que havien sigut dos antics empleats de l'empresari tèxtil català Joan Homs i Botines. I els teixits que feia aquest senyor se'ls coneixia com els botines. Vale? També se li diu, i molta gent de per allà li diu, la casa del dragó, perquè té un dragó a la façana, a dalt, i es nota, no? Pel conjunt que té això. Primerament, el que tu deies, varen ser 16 vivendes i la planta baixa i el sòtano eren les tendes de teixits de Fernández i Andrés, al qual li deien els teixits de Botines.
0: Tenes,
1: Vale? Van ser aquesta planta baixa va ser aquests magatzems van estar de 1893 a 1929. I després va passar a ser la planta baixa i el baix, el Monte de Piedad i Cajas de Ahorros. I el 1992 deixava l'edifici l'últim veí. I llavors se'n va fer càrrec la Diputació. I el 2017 el Museu de la Casa Botines va obrir a càrrec de la Fundació Obra Social de Castella i Lleó Fundos.
0: Està
1: I
0: bé.
1: el va obrir les tres vies principals del museu són l'edifici en si, l'arquitectura i després les seves col·leccions. Hi ha algunes col·leccions de coses que són estrictament de Gaudí i llavors hi ha col·leccions que van itinerant. Vale?
0: No sé si he vist que hi havia també pintures, pot ser,
1: Sí,
0: allò de
1: perquè
0: Sorolla, de...
1: hi han d'allò de Gaudí, més que res, hi ha algun traç que havia fet d'algun edifici i així, però aquest museu està molt participatiu, sobretot a la gent, posa que el museu facilita la investigació tant personal com d'investigadors que estiguin investigant a l'entorn. I per ell compta amb una biblioteca professional, que en diuen la Biblioteca César García Álvarez, amb un fons de més de 2.000 referències bibliogràfiques de la història de l'art, arquitectura i museologia, i un fons especial dedicat senzillament a Gaudí.
0: A Gaudí.
1: En quant a aquesta biblioteca, està a disposició de les persones públiques, d'estudiants, d'investigadors, de professionals de museus o de qualsevol persona que tingui un interès en consultar qualsevol cosa. Vale? Vull dir que està molt bé. I llavors, és clar, és el que passa, es fan exposicions que itineren, conferències i jornades que es fan en el museu.
0: És que, de fet, estava pensant quan has dit, saps, aquest fos, perquè no? Perquè va fer aquest fos?
1: Clar,
0: I era pel tema de la claror.
1: En el sòtano, hi ha una claror, clar, hi ha uns ventanals com si estigués donant al carrer, però no dona al carrer.
0: Però, clar, és que dèiem allò de Gaudí, que era un geni en aquest sentit, de que no només és l'arquitectura, sinó el disseny que fa, no? Quan vam parlar també una vegada del Capritxo, no? Les finestres, com funcionen...
1: El Capritxo és petit, però és una cucada.
0: També tu veus allò dissenyador allò de cadires
1: sí,
0: que va fer el Gaudí, i la veritat és que... Bé, bueno...
1: Jo, la veritat és que quan hi vaig anar, jo fa ja uns anys, i no me n'en recordo de...
0: Sí.
1: Em sembla que era el 2018 que hi vam anar, va ser una mica abans de la pandèmia, i no me n'en recordo d'haver vist una exposició d'algú, però sí de veure els llocs, o sigui, les vivendes, amb mobles, com tu dius, amb
0: sí.
1: alguns mobles que eren originaris
0: sí.
1: de les persones que vivien i uns altres que havien sigut designats per Gaudí. Però és que Gaudí cuidava tots els detalls dels marcs de les finestres, els detalls de tot, inclús
0: allò.
1: En les cuines hi havia com un... Me'n recordo que em va llamar l'atenció perquè era com un forat com per... Ara ens fan posar un extractor per treure els forats.
0: Sí, és que tenia molt en compte també la ventilació,
1: doncs,
0: si és un lloc fred, la calefacció, tot.
1: Un forat rodonet, però amb fusta, fet com una cosa que semblava com una aranya, era una guapada. Vull dir, són detalls que són molt macos. al terra.

0: les lloses de terra, està tot molt cuidat. Tot el que ha fet Gaudí té una consonància entre una cosa i una altra.
1: La natura té un paper molt important.
0: Sí, sobretot
1: tot, no?
0: Les fulles, tot té molt, molt d'allò. I els dracs també, perquè li agradaven els dracs, em sembla, perquè n'hi ha diversos puestos de Gaudí. Aquí n'hi ha un a la façana.
1: I per això li diuen la casa del drac.
0: Sí, els d'allà li solen dir la casa del drac. Però, de fet, la casa Botines es va quedar per un senyor d'aquí Catalunya que no tenia res a veure perquè ell no hi va ser. El que hi van ser dos treballadors d'ells que van obrir aquest magatzem de roba, però sí que és veritat que és brinat i la roba tipo Botines, el teixit tipo Botines, va ser molt conegut en una època, fins al 1930. Del 1800 i algo fins al 1930 va ser molt conegut. Quan tu anaves a comprar alguna roba deies, quiero Botines, perquè és una roba, era una roba molt preuada llavors. Llavors, bueno...
1: Doncs... Jo he vist, a més, crec que les visites es fan de dilluns a diumenge. Vull dir
0: cada dia
1: hi ha visites.
0: A veure, horario de verano de 10 a 21 i el d'invern, sí, tanquen a les 8, també és d'allò. De jueves a lunes, de 10 a 19, visites comentades. Ah, sí, cierra el martes.
1: Ah, molt bé. Doncs... Bueno, tingueu en compte, jo si aneu a Lleó per Castella i Lleó, si aneu cap a Lleó, precisament, doncs aprofiteu.
0: A veure, Lleó ja en si és maco.
1: És maco, sí.
0: Perquè té diversos edificis molt macos. A mi m'han agradat molt, vaig cansar moltíssim, perquè ja començava a estar bastant tocadeta, però...
1: La catedral, el parador...
0: Està molt maco.
1: No?
0: Però aquest edifici em va sobtar, a més, perquè veníem d'un carreronet que vam donar enfrenta, i el veus, és quadrat, és imponent.
1: Crec que des del museu també t'ofereixen una visita guiada, però no només a la casa,
0: sinó a
1: la ciutat.
0: Sí, a tota la ciutat.
1: Sí, la ruta Gaudí, li diuen també.
0: Però vull dir que ja et dic, jo he visitat les tres coses i la veritat perquè el Palau Episcopal d'Astorga també és molt maco. Però a mi el Capritxó em va encantar. És petit, però és un capritxo.
1: És un capritxo, sí.
0: És un capritxo. Jo et dic, sem una bombonera de bombons.
1: Sí,
0: dic, és maquíssim.
1: Molt maco.
0: És
1: sí
0: molt
1: que
0: maco. La veritat és que, bueno, i aquest any al ser l'any Gaudí, jo de Barcelona he vist les seves coses i la veritat és que són maques totes.
1: Totes, sí,
0: totes
1: sí.
0: Totes són molt maques, vull dir que les ximeneies, tot, és que és molt maco.
1: De fet, jo crec que la societat nipona està enamorada de Gaudí, no?
0: Tenés
1: els japonesos sempre.
0: Els japonesos, ara perquè estem més oberts al món.
1: Sí.
0: Però jo me'n recordo que era joveneta que anava a Barcelona perquè nosaltres havíem tingut establiment i anàvem algunes majoristes al voltant de la Sagrada Família i qui veies allà d'estrangers eren japonesos.
1: Sí.
0: Jo me'n recordo que van ser els primers japonesos que vaig veure de joveneta allà. Vull dir, que els veies, perquè sempre amb el seu... Sempre anaven amb la boca tapada. Es posaven un mocadoret o alguna cosa, ara ja perquè porten molt d'allò, no? Però bueno.
1: En aquell moment. Molt bé. Hi ha alguna activitat?
0: Sí, tenim activitats. Tenim el dia 19, tenim una trobada important. A Barcelona, que és la festa major del Poble Sec, fa la seva trobada a la pista coberta de les Tres Ximeneies, el dia 19 de 10 a 14, al Paral·lel, està al costat de l'Apolo. Després ja ens anem a l'agost. El 2 d'agost tenim Fira d'Antiguitats a Mataró. El 9 d'agost tenim Fira d'Antiguitats a Martinet. El 15 d'agost tenim Fira d'Antiguitats a Llançà. I el 22 i 23 d'agost tenim Fira d'Antiguitats a Gers, a la Cerdanya. El 4 d'agost tenim la Seu Antiga, Antiguitats i Col·leccionisme, al Passeig Pasqual Ingla, de la Seu d'Urgell, al matí. I després, agafeu motors, després d'agost, i el 5-6 de setembre tenim la gran fira de col·leccionisme a Monzón.
1: Doncs sí, sí, qui tingui oportunitat, i si no, ja sabeu, el 6, primer mercadet de col·leccionistes.
0: I que s'hi pot accedir amb tren, molt bé, i que, a més, el que passa que des de Barcelona no ho he vist, però des de Lleida i des de Saragossa tenen un acord amb Renfe i hi ha uns preus especials per anar a la fira.
1: Ah,
0: hi ha uns preus especials d'anar i tornada i uns horaris, sí que tens que fer aquells horaris, no?
1: Sí, eh?
0: Per exemple, jo sé que de Lleida surt un a les 8 i alguna cosa del dissabte,
1: la... sí,
0: que arriba allà a les 10, que és quan s'obre, i després tenen que sortir a les 7 de la tarda. Però els hi val 10 euros anar i tornar.
1: Ah, doncs paga la
0: és
1: pena.
0: És molt baratet, els hi fa molt bé, i la canalla de menors de 14 anys també paga menys.
1: Molt bé. Vull dir
0: que, bueno... cuideu-se molt, passeu molt
1: igualment,
0: bon estiu.
1: Igualment,
0: us espero veure's i trobar-vos per la Festa Major.
1: I tant que sí.
0: En algun lloc, tenim que anar a gaudir de la Festa Major. I ens veurem aquí, ens tornarem a trobar al setembre.
1: Sí, senyora. Si i si teniu qualsevol cosa entremig...
0: Sí, sí, doncs, coleccionistasmollet@hotmail.com i us contestarem, cap problema.
1: Gràcies, vale. Montserrat, per tota la temporada.
0: Gràcies a vosaltres, que jo m'ho passo molt bé venint aquí a fer una mica de safreig, també.
1: Que vagi bé. Adéu-siau, bon estiu.
0: Bon dia.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera marxem. Recordeu que podeu recuperar el nostre programa a través de la pàgina web radiomollet.com. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Avui comença el Mollet Music Week al Parc de Calestrada a les 8 del vespre amb l'actuació del grup infantil Ambau, que aquesta formació està de gira celebrant els seus 15 anys i, com va dir en Pemi, el guitarrista, la seva intenció amb aquest concert és fer de l'escenari de Calestrada una gran festa major.
1: És un concert que intentem convertir aquell escenari en una gran festa major, i ho fem de la mà dels hits, més hits d'en Bauca, i amb alguna pica d'ullet, com que aquest concert neix arrel de l'aniversari, doncs tenim alguna cançó d'aquestes antigues que fèiem llavors, no? Que potser algú no coneix els primers discos, però que està per allà.
0: Aquesta és la cinquena edició del Mollet Music Week, que a més d'acollir el concert d'avui a les 8 del vespre, continuarà demà a 11:15 amb Nena de Conte. Dijous a la mateixa hora serà el torn de Dorian i el festival es clourà divendres amb l'actuació de Gina, està prevista per les 11 de la nit. I seguim parlant de festivitats, perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i el servei de gots reutilitzables de la Festa Major 2026. La iniciativa s'adreça a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes que participen activament en la vida sociocultural o esportiva de la ciutat. La convocatòria preveu la gestió de fins a 2 bars al Parc de Can Molà, un bar a l'Embalat i el servei de venda, recollida i neteja dels gots reutilitzables. Les entitats interessades hauran de presentar un projecte que inclogui la proposta de servei, una memòria econòmica, l'organització del personal i, entre altres aspectes, mesures de prevenció del consum abusiu d'alcohol. Les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 23 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de El Picat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
1: Bé.
2: Molt bé, bona tarda.
0: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
2: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes capdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues, el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya del 2014 i un altre que es treballi persones del 2021. I a més és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut Rafa i gràcies per acceptar la invitació.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria avui i el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
3: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i per tant marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte. No?
1: I això d'irregular, no?, que parlàvem. aquest això, és el tema calent.
3: Sí, claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menos mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Que passa? Pues administrativament ens regulem molt pels papers i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular, el que vol dir que no tens oportunitats per a res.
1: Exactament, no? Ho podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletines, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Valgui la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que preocupes aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no cal percentatge concret.
3: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol i també ho fa per diferents territoris com són les comunitats autònomes. I aleshores fa un parell d'anys van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, doncs, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, doncs a Càritas el 40% de la població que tenim és població en situació irregular. irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
1: És elevat, eh? Clar. Amb això que tu deies ara, que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, que el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa, però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. No? Això és el que ens diuen les dades.
3: Sí, sí, sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que pues, la població estrangera pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta pues, que la població d'origen estranger pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot... Mentira. Mentira, perquè si els donessin tot, no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
3: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, i aleshores, si se dona ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
1: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no? T'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
3: I tant.
1: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud.
3: Sí.
1: I en molts altres llocs, també. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
3: I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt. A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori. I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. i mira d'empatitzar posant-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i pugui anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats de la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
1: I segons qui és una reparació històrica?
3: També.
1: No?
3: També, també.
1: Aquí estic parlant com molt d'història,
3: sí,
1: no? Però sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Exacte. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió, amb lo fàcil que és agafar un avió? Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
3: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure. Per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, en el qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no? Per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas i Déu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
1: El mateix.
2: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
3: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, entén més o menys la nostra cultura, i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriben famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida, i veiem que arriben famílies i ja van a un domicili perquè com a mínim tenen referències i aquí domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se, no? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal de bany al terradere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
1: Mm-hmm. Jo m'atera una miqueta d'aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas, i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que, bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
3: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toque.
1: Uh-huh.
3: No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui, no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és que quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb el qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fem Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
1: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no? Parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capació que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
3: Ens havien avisat, eh?
1: Ens havien avisat. Així ja ho sabia, m'hi veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és, com definiries tu la solidaritat?
3: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat la entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formen part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira d'ajudar-lo.
1: Molt bé. És que farem un recull, Sabina, de la paraula
4: definició. És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo estic veient el recull, eh? Perquè...
2: A més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
4: I la viu.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
3: I intentem ser coherents amb el que penses.
2: Correcte. Que no és fàcil sempre.
4: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies, Meri. Jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
1: Tanco?
4: I tant.
1: Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
3: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Girona, Lluc Salillas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Salillas diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Salellas ha fet fa uns minuts un balanç positiu de la gestió del govern dels darrers anys. Junts, recordem-ho, trencat el govern municipal de Girona avui, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha acusat l'alcalde d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria amb 11 regidors dels 27 que té el ple. I els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició i el vespre van veure que els joves no tornaven a casa i la policia ha localitzat els cossos aquest migdia. Els ha buscat durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica. El primer s'ha trobat a la 1 del migdia i el segon a les 2. La policia treballa amb la hipòtesi que hauria estat un fet accidental. I l'aeroport del Prat va tancar el semestre amb un juny històric, amb més de 28 milions de passatgers, xifra que representa un increment del 4,4% en comparació als 6 primers mesos de l'any passat. Segons Aena, del total de vols comercials, els passatgers internacionals suposen un 5,3 més que el període comprès entre el gener i el juny del 2025. I la Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular. Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i obtenir permisos de treball. I l'Ajuntament de Barcelona reubicarà el Piró Musical i la Festa de la Nit de Cap d'Any per les obres de la Fira. Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments a gran format a l'avinguda de la Reina Maria Cristina. I segons ha avançat BTV, el Piró Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades es traslladaran el següent any a l'Anilla Olímpica.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
5: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
6: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
7: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, amb aquesta edició que estem fent aquest estiu. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Dance into the Light és el sisè àlbum d'estudi en solitari del bateria i cantautor anglès Phil Collins, publicat el 8 d'octubre de 1996 als Estats Units i el 21 d'octubre del mateix any al Regne Unit per Face Value Records. Compta amb vocalistes convidats com Arnold McCullough i Amy Case. Va ser el primer àlbum de Collins que va publicar com a artista solista a temps complet, després d'haver deixat Genesis al principi d'aquell any. Escoltem Phil Collins, Dancing.

Coses de la vida és una cançó publicada el 1993 pel músic, cantant i compositor italià Eros Ramazzotti, inclosa en el seu cinquè àlbum, Tutte Storie. La posició més alta del single va ser el número 1 a Bèlgica i tercera a Espanya. La versió original també va ser un gran èxit a Argentina, Xile, Mèxic i Uruguai. La cançó va veure un renaixement internacional a través d'una versió bilingüe d'italià i anglès llançada a finals de 1997 com a duet amb la cantant nord-americana Tina Turner. Escoltem Eros Ramazzotti, Coses de la vida.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast sempre que vulguis. Continuem amb més música. Hello és una cançó composta i interpretada per la cantautora britànica Adele per al seu tercer àlbum d'estudi. Va sortir al mercat el 2015 a través de XL Recordings i Columbia Records com a senzill principal d'aquest disc. El tema va marcar el retorn a la indústria musical després de 4 anys d'inactivitat. Escoltem Adele, Hello.

Doctor Prats és un grup de fusió musical de Terrassa i el Vallès, creat el 2014. A l'abril de 2016, tot just un any després de treure el primer disc, va fer un segon treball anomenat Ahan Siga, que presenta a la Sala Bikini, i a partir d'aquí fa una gira que els porta per alguns dels escenaris més importants de Catalunya. Escoltem Doctor Prats amb el tema Les nits no moren mai.

Cada setmana, a la sintonia de Ràdio Mollet, arriba el programa Aquell Any, amb èxits i números 1. Continuem amb més música i ho fem amb Age of the Tiger. És una cançó hard rock del grup nord-americà Survivor i pertany a l'àlbum del mateix nom. Va ser escrita a petició de Sylvester Stallone per a la pel·lícula Rocky 3, per Frankie Sullivan i Jim Petherick, i inclosa la banda sonora de la mateixa. Escoltem Age of the Tiger, Survivor.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Jordi Candel ha renovat el seu càrrec al capdavant del Club Villar Mollet. Candel ha estat reelegit com a president en l'Assemblea per continuar 4 anys al capdavant de l'entitat de la mà de la seva junta directiva. El president ha finalitzat el seu primer mandat després que l'any 2020 deixés el càrrec Jordi Castanyer. Amb 6 anys d'experiència, Candel ha revalidat el seu càrrec com a president i s'ha mostrat agraït per la confiança.
1: Molt content, a veure, agraït a la confiança dels, si ara queden 17 o 18 socis que van venir a l'Assemblea, i llavors, com comprendràs, una satisfacció de poder tirar aquest club.
0: Jordi Candel encapçala la Junta, però l'acompanyen 4 persones més que també repeteixen càrrec respecte al darrer mandat. Josep Maria Selleres ha estat reelegit com a vicepresident, Pere Feliu com a secretari, Joan Boterín de secretari tècnic i Romà Busquets com a tresorer. Tots 5 conformant la Junta que capitanejarà el Club Villar Mollet durant els pròxims 4 anys, i Jordi Candel ha afirmat que s'han proposat com a objectiu potencial Villar de 3 bandes, la modalitat en què competeix el club. I també us informem que el sindicat ferroviari intersindical ha convocat per demà dimecres, dia 15 de juliol, una vaga que podria presentar modificacions en la freqüència de pas de Rodalies Catalunya. És per aquest motiu que els usuaris de l'estació de Mollet-Sant Fos, per on circulen les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies Catalunya, poden veure alterats els seus desplaçaments demà dimecres. Segons l'ordre del Departament d'Empresa i Treball, els serveis mínims essencials seran del 66% del servei habitual durant les hores punta, que van des de 6 del matí a 9:15 i de 5 de la tarda a 9:15 de la nit. La resta del dia es prestarà un 33% del servei habitual. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: l'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.

Després de la pausa, continuem amb la música a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant amb aquesta programació d'estiu, en Josep Casasnovas. Blaze of Glory és l'àlbum debut en solitari de Jon Bon Jovi, llançat el juliol de 1990. El senzill del mateix nom, Blaze of Glory, va aconseguir el primer lloc de les llistes al Billboard Hot 100 al setembre de 1990. Més tard va ser guardonat com un Globus d'Or a la millor cançó original i va estar nominat als Premis Oscars a la mateixa categoria. Escoltem Jon Bon Jovi, Blaze of Glory.

Antonio Orozco, l'octubre de 2001, treu a la venda el segon disc, Semilla del Silencio, del qual va fer una reedició en DVD d'un directe a la sala Luz de Gas de Cali i del qual ha venut més de 300.000 còpies. Escoltem a Antonio Orozco, T'esperaré.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recorda, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el programa. Just an Illusion és una cançó de 1982 del trio britànic Imagination. És famosa per ser el tema principal de la pel·lícula FX Efectes Mortals. Escoltem Just an Illusion, Imagination.

Bonito és el quart àlbum del grup Jarabe de Palo, que va sortir a la venda l'1 d'agost de 2003. Escoltem aquest èxit dels Jarabe de Palo, Bonito.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Someday és una power ballad interpretada per la banda de rock canadenc Nick Buck. Va ser llançada com el primer senzill del seu àlbum The Long Road. La cançó va ocupar la primera posició a les llistes de popularitat del Canadà durant 3 setmanes. També va aconseguir una posició número 7 als Estats Units i el 6 al Regne Unit. Marxem amb Someday de Nick Buck. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per prevenir i sancionar la violència vicària, una norma que reconeix per primera vegada aquesta forma de violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per omplir un buit normatiu. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats en sentència ferma, obliga a escoltar els menors i amplia la condició de víctimes a la resta de familiars atacats amb aquest objectiu, el de fer patir a la dona, fins i tot també els animals de companyia. Des de 2013, 68 menors han estat assassinats pel seu progenitor. 3, precisament, aquest 2026. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I Front Comú dels Ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables del govern. El pla Terra afecta 2.600 hectàrees d'aquesta comarca entre eòlica i fotovoltaica. Els alcaldes dels 17 municipis reivindiquen el caràcter agrícola del Solsonès i argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada. Xavier Vilalta és conseller comarcal de transició energètica.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
1: I 90 bombers treballen amb 38 dotacions i 10 mitjans aeris per extingir un incendi a Rubió. L'avís s'ha donat a 4:45 per una columna de fum a la zona de l'ermita de Camassana. Els bombers treballen al flanc dret de l'incendi mentre els tractors de la zona treballen al CAP. S'ha demanat col·laboració dels pagesos per llaurar els camps i també dels ADFs. I del camp al mar, els pescadors de Son Sud de les comarques gironines han deixat de feina ja 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar, diuen. El problema no és d'ara, sinó que ja fa anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba al desembre. De fet, els pescadors de Son Sud han de treballar uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. I la Festa Major de Sant Magí de Tarragona durarà més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'ha fet la programació, anirà des del 7 fins al 19 i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural en general.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril.
5: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda, dia o nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen, com ja us havia dit a la veu que ens presenta prèviament, els nostres companys. Eva Otrero, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, Álvaro.
2: Com estàs? Hem tingut coses de motos aquest cap de setmana?
3: Hem tingut actualitat del món del motor a pista i fora d'ella. Sí que hem de parlar una mica de MotoGP, ja que també el programa de la setmana passada no va ser en directe i tenim coses a comentar que van passar en aquesta setmana.
2: Hi ha hagut Mercato?
3: Doncs el que hem vist és que Àlex Márquez ja és oficial que serà pilot de KTM l'any vinent.
4: Hi ha una més de Mercato, crec, no?
3: Quina?
4: Jorge Martín a Yamaha, crec que es va fer oficial ja. Almenys ho van comentar ja a la transmissió de la Son com si fos oficial.
2: Bueno, és que hi ha tantes coses aquí...
3: Sí, sí, és oficial que a Yamaha el duo seran Ayogura i Jorge Martín, però crec que ja ho vam comentar en l'últim programa.
4: Ah, clar. És que la setmana passada vaig ser ausència de vos.
3: Clar, t'anava a dir que sempre comences com... Per això m'he quedat així, dic, com de costum, sempre dius... De costum l'Àlex no hi és.
4: Bueno, a veure, hem tingut unes ausències degut als exàmens, principalment.
2: Saludem al nostre company Àlex Bermúdez.
4: Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Àlex Bermúdez. Per la banda de la Fórmula 1, la veritat és que no tenim grans notícies.
4: Bueno, vam tenir gran premi la setmana passada, que clar, ja sembla que fa un món, no vam poder comentar. Si després, si tenim temps, doncs si voleu fem 5 cèntims,
2: sí,
4: va ser la cursa de Silverstone.
2: Cèntims, un cap de setmana una mica desastrós en quant a
4: tot.
2: A nivell esportiu, principalment.
4: La normativa, aquest circuit que és un dels més letals.
2: Sí.
4: Per aquests cotxes, i bueno, l'espectacle no va ser...
2: La cursa no va ser gaire bona.
4: Les primes si pitjor encara.
2: Per si de cas ho van solucionar fotent un safety car que no va marxar les últimes voltes.
4: Això va ser terrible. Eh?
2: Enemics de la diversió. Bueno, moltes coses. A la Fórmula 2 tenim un Nicolás Solov que sembla que guanyarà tot.
4: A la Fórmula...
2: Malauradament, sí, Fórmula 2. Fórmula
4: 2. Fórmula 1.
2: No, Fórmula 2, Fórmula 2.
4: Es parla que ascendrà l'any que ve a Fórmula 1, però encara...
2: És el que es comenta. La veritat és que tenim allà també un Rafael Càmara, que en el seu segon any està anant molt bé, però bueno...
3: Tenim les nostres prediccions del que vam dir que passaria?
2: Mentre que fem les altres accions, consultem les nostres pròpies prediccions. Les coses són així.
4: De no vegades... crec que l'haguéssiu encertat, no? Perquè el guanyador no va ser habitual.
3: Jo crec que vaig dir Antonelli Russell.
4: Si no vas dir Leclerc...
3: Jo crec que vaig dir Antonelli Russell.
4: Bueno, doncs ara ho consultarem i veurem si us veu apropar o no.
2: Segur que sí, segur que sí.
3: Jo recordo que l'Àlvaro va dir que era el cap de setmana de Hamilton.
4: Bueno, no es va quedar lluny.
2: Home...
4: Semblava que sí, després ja...
2: Podia ser.
4: Diumenge es va complicar una mica la cosa, però bueno...
2: No era bots pensar-ho. Hamilton acostuma a anar superbé a Silverstone.
4: Bueno, va guanyar l'esprint, va fer la pole sprint i va estar...
2: Clar, va fer la pole de l'esprint,
4: però l'esprint... No va guanyar l'esprint,
2: sí, tal. Ah, amic.
4: A l'última instància va ser Russell, que ja fa... Va ser Russell, no?
2: Antonelli? Sí.
3: Llavors he guanyat.
4: Cabro, va guanyar l'esprint, no la cursa llarga.
3: Però jo vaig dir Antonelli a l'esprint i Russell a la cursa llarga.
4: Bueno, 50%.
2: Bueno, està relativament...
4: Home, té més pes. Si fem la proporció punts dissabte, punts diumenge, té més proporció guanyar la cursa, no? Qui guanya?
3: Que la predicció.
4: Bueno, 1-2. Molt bé, molt bé. Crec que l'Álvaro, si va dir Hamilton, no.
2: No, guanya, jo, la veritat és que...
4: Però bueno, es va mostrar competitiu. La veritat és que els Ferrari sembla que estan força a prop dels Mercedes. També el Red Bull últimament sembla que està allà que es pot remenar la cosa. I ara tenim el dubte de veure a Spa, on tradicionalment es fica l'últim gran paquet de millores de totes les escuderies, on per cent es parla que Aston Martin pot millorar fins a 2,5 segons.
2: Clar,
4: això seria potser...
2: I 3 i 4.
4: Bueno, clar, això és entre les hores mitja. Tampoc és guanyar el Mundial. Però bueno, sí. Veurem què tal i veurem si hi ha canvis en la correlació de forces dels 3. Bueno, dels 4 grans equips, no? Perquè McLaren també està per allà, tot i que ara està una mica potser en quarta posició, però bueno, depèn del circuit, doncs poden competir per la victòria.
2: Alonso, a la qual hi va aconseguir el rècord de el temps més lent respecte a la primera posició de tota la seva carrera esportiva.
4: Sí,
2: 104,52%.
4: I li va tornar a guanyar, això implica que li va tornar a guanyar a Stroll, que això no passava. Bueno, des de fa 50 grans premis i ara en dues setmanes consecutives
2: sense el gran premi d'Espanya.
3: I quan era el límit perquè no et deixessin córrer?
2: 107%.
4: Però normalment ara es fa la vista grossa. Si algun...
2: Bueno, ja fa 10 anys que no passa tan bé.
4: Bueno, el 107% no supera si algun pilot no fa volta. Però esclar, si té accident, consideren que bueno.
2: Sí, bueno, si els entrenaments lliures ha demostrat un ritme acceptable, acostumen a...
4: Jo crec que en Marussia... Hispània i tal, normalment, el 2010, 2011, 2012, es feia la vista grossa amb el 107%. No sé si de la Rosa algun any es va quedar sense competir per estar 7 segons del seu rival...
3: De la Rosa que té encara el
4: rècord de Bahrein.
3: El rècord de Bahrein.
4: Ja s'encarrega les de la Son cada gran premi de Bahrein.
3: Per
4: recordar-lo.
2: Aquest és un altre maló que hem de parlar, les retransmissions de la Son.
4: Bueno, jo no vull matar les meves opcions d'anar al futur a la Son, llavors et deixaré a tu fer les crítiques, et sembla bé.
2: La Son MotoGP és increïble.
4: MotoGP ha perdut també des que no van tots al circuit. Home, quan abans anaven al circuit...
2: Bueno, però sempre tenen... Home...
4: Clar, també van a la fórmula del circuit.
2: Sí, clar.
4: Els quatre que estan al... Sí. Refereixo el narrador i els comentaristes principals.
2: No em diguis que... No em diguis que és mentida dir que tot el que porta Izaskun Ruiz a la retransmissió del cap de setmana no és unes 2 o 3.000 vegades més del que aporta qualsevol enviat de Dazón a la retransmissió.
4: Albert Fàbrega, però esclar, van passar coses que no es poden dir en antena.
2: Bueno.
4: I ara és veritat que el nivell ha baixat una mica.
3: Albert Fàbrega.
4: Albert Fàbrega.
2: Albert Fàbrega.
3: El de les Fàbrega Lecciones.
2: Sí. Ara està a ESPN.
4: Està a Sud-amèrica. Va haver d'exiliar-se. Sí. No diré... Després, fora de micro, si vols, t'explico el perquè.
2: un canal Fórmula 1 LATAM, que de fet, tot i que sí, es retransmet per Latinoamèrica i, a més, tota la producció està feta a Barcelona.
4: És Mediapro,
2: els estudis de Mediapro.
4: Però no és exactament igual que el canal aquí que van fer on estava
2: ja
4: la...
2: No és el mateix.
4: La Nira Juanco, no?
2: No, ja no és el mateix. Allò va acabar, però al final és ESPN.
4: S'ha subcontratat una
2: miqueta. I gairebé tot va cap a tota Latinoamèrica, és gairebé la mateixa senyal. Hi ha poques diferències.
4: Sí, potser hi ha algun país...
2: Narra Fernando Tornello i poca cosa més.
4: Bueno, comenta també que Alonso va guanyar la 33.
2: Sí,
4: la cursa de Lego,
2: amb cars de Lego.
4: Va ser el millor de tot el cap de setmana, eh?
2: Sí, podríem dir.
4: Segurament. Va estar molt entretingut. I, bueno, després,
3: van intentar retallar per dins de...
2: No ho van intentar, ho van aconseguir.
4: Jo crec que...
3: No, si se'ls va parar el cotxe.
4: Jo crec que pensaven que no podien fer la corba, la xicant, i van dir que millor retallar. El que passa és que alguns es van quedar clavats.
2: Sí, van començar a retallar, però podien.
4: Jo crec que no podien girar.
2: Bueno, però estaven fent una mica l'espectacle.
4: Sí, Alonso, fent una mica d'empenta o con, allà intentant renunciar una miqueta.
2: Sainz va acabar el cotxe de Lando Norris.
4: Sí, és veritat, Carlando es va tornar a fusionar 4 anys després.
2: I la veritat, sí, van ser anys curiosos, aquell 2019-2020.
4: Sí. Don Carlos Sainz li fotria pallissa tras pallissa al campionat del món.
3: Anem a ficar una mica de salsa rosa, ara que diu Lando Norris, i m'han recordat del partit d'Espanya contra Bèlgica.
4: Lando Norris? Què té que veure amb...
3: Lando Norris...
4: Ah, bueno, estava amb la Maggie Corceiro, no? Lando Norris?
3: No és...
4: Que està a Portugal.
2: Let her cook.
4: Vale, és que no sé quina relació...
3: Clar, és el partit contra Portugal.
4: És el de Portugal.
3: Perquè era Joao Félix.
4: Clar,
3: a Bèlgica tenim el De Bruyne Courtois.
4: Bueno, i compte, que no és només Joao Félix, Lando Norris. També es parlava de Pedro Porro. Que
3: també.
4: Que està a la secció espanyola. Un triangle amorós una miqueta...
3: Salsa rosa.
4: Per cert, es parla que Ferran Torres ha trencat amb la seva parella. O sigui, compte demà que potser fica 4 gols i rebenta el partit.
3: I Luis Enrique el vol pel PSG.
4: També. O sigui, no van acabar malament.
3: Tu per què vols que vingui Ferran Torres al PSG?
4: Home, perquè...
3: Luis Enrique.
4: Li semblarà bon jugador, suposo, no?
3: Potser vol que estigui a prop de la seva filla.
4: Però van trencar. No sé si ho van deixar bé o no.
3: Però si ara ha trencat amb l'altre.
4: Malament no ho van deixar, perquè si Luis Enrique el vol a prop de la seva casa, poden passar cosetes, no? Però bueno, veurem, Veurem què tal. Molt interessant, el Mercato, no només al motor, sinó també al futbol.
3: I a la salsa rosa.
4: I a la salsa rosa, és una barreja de tot.
2: Aprofitant que parlem de Lando Norris, salsa rosa i de més, hem tingut festival de Woodwood aquest cap de setmana, el festival de la velocitat de Woodwood, famós, que es fa allà a Anglaterra. És bàsicament una exhibició, però bueno, ja sabem que sempre és... acostuma a treure tots els pilots de Fórmula 1, fins i tot de motos, també.
4: Anglaterra s'ho cura molt, aquestes coses, sí, amb la història i tal.
2: I hem tingut a Valentino Rossi, que ha estat fent una exhibició amb una Yamaha, evidentment, i amb un BMW. Recordem que Rossi ara mateix és el pilot oficial de BMW.

0: Sant Honorat
1: sí,
0: Ros
1: sí,
0: i tot
1: sí,
0: això, no?
1: És superrocista.
0: Després pregunteu que per què Norris no, si és que...
2: Algú està baixant els punts
0: de que t'agrada tu, no?
2: Sí.
1: I bé,
0: tu hauria d'haver dit abans això de Rossi, no?
1: I bé, comentat, repassat tot el que representa Rossi,
2: el color
1: de Norris.
2: Groc del casc de Norris, no sé per què és, però el de Hamilton, és perquè de petits, en el kàrting,
1: sí,
2: el volien reconèixer els seus pares.
1: Sí, la mare.
0: Ostres, ho van acordar, això.
1: Sí, li deia, és que tothom porta casc blanc, vermell o negre, porta un groc que jo
0: Hamilton
1: reconegui.
0: Crec que Hamilton se'l pot reconèixer per altres atributs.
1: No, home, però a la pista no.
0: No, és una joder, no es pot dir res aquí ja.
1: Sí.
0: A veure, Hamilton...
1: Però és una cosa que ara mateix passa al karting també, perquè hi ha molts cascs blancs
0: i
1: de vegades et dius, un mecànic fotent-li unes tires de cinta al casc, per què li estàs ponent... Pues para reconocer al niño, es que no el veig.
0: També dic una cosa, a Hamilton al karting jo crec que més o menys el destacava, és a dir, no cada
1: sempre estava al davant,
0: no?
1: Sí.
0: I si no, Rondoni s'encarregava de donar-li un
2: tipus, en el karting com en el Cort Inglés, se ha perdido niño.
1: Bé, ja hem parlat molt del Mercato, ja hem parlat molt...
0: Hem parlat de la Fórmula 1 fins tot.
1: Sí, ja, si de tot el que és superficial. Ja, anem a anar al que són curses de veritat. Curses del fang.
0: Moto 2,
1: curses
0: no?
1: De... potser una mica més que Moto 2. Potser una mica on acaba la gent després de Moto 2. El Mundial de Resistència de Motos. Hem tingut aquest cap de setmana aquí al circuit de Catalunya. Si abans parlàvem d'aquí hem tingut motos, hem tingut moltes motos, i és que aquesta setmana torna a la secció de les curses quilòmetre zero per parlar de les 24 hores de motos organitzades per Martí Motos aquí al circuit de Catalunya, segon o tercer any que les organitzen els companys de Martí Moto. I bé, els ha quedat una cursa bastant interessant.
2: Estem molt agraïts perquè ens han acreditat com a premsa.
1: Ens han tractat superbé. No hi ha catering, però no ens podem queixar,
2: no,
1: de veritat.
0: Això
1: ja són paraules majors. Però molt, molt, molt xulo. I si us sembla bé, anem a repassar una mica el que han estat aquestes 24 hores en la seva secció, les curses de quilòmetre zero. Les curses de resistències de motos. Quina cosa més curiosa, no? És una cosa fins i tot exòtica, no? En el món del motor.
0: No sé si estàs sent irònic o estàs...
1: No estic sent irònic.
0: S'associa més als cotxes, no?
1: S'associa més als cotxes.
0: Hi ha més campionats.
1: Sí que és cert que si tu li preguntes a la gent en general, quan li parles de curses de 24 hores, sempre et mencionen les 20... No tant.
0: No?
1: La gent que és d'aquí et menciona les 24 hores de motos de Montjuïc.
0: Ah, aquí ja tenen que tenir uns anys, eh? Han de tenir una edat,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, però si tu preguntes als avis d'aquí del barri,
0: home, segur.
1: Segur que et parlen... Ah, sí, quan corria a Montjuïc, de fet, em deia un amic justament ahir, em preguntava si estaven corrent les 24 hores, perquè la seva àvia havia obert la finestra a les 5 del matí i, bueno, li havia fet el comentari de... Vaig obrir la finestra a les 5 del matí i vaig escoltar que estàvem fent molt soroll i vaig pensar, ui, doncs seran les 24 hores de Montjuïc.
0: Viu a Barcelona?
1: No, viu aquí.
0: Ah, vale. Sí, viu a Barcelona, Mollet, però, escolta un valor,
1: però
0: ostres.
1: Que la nostàlgia aquesta de les 24 hores de motos de Montjuïc s'està traslladant una miqueta de la mateixa manera cap aquí, cap a Pumaló.
0: Pumaló té supera ja, 30, no, sí, 35 anys ja.
1: Del 91, sí. Sí, sí.
0: S'ha de dir, per cert, si em permeteu, que això de la finestra que és dels anys que més escoltaven, eh? O sigui, jo per la nit vaig subir la finestra perquè feia un calor que et torraves,
1: sí.
0: I no me'n recordava, en aquell moment no, i dic, ostres, és veritat, s'escoltava un muntó. O sigui, jo vaig
2: imagina
0: molt
2: el que pensen nosaltres, eh? No se'n recordava que hi havia les 24 hores.
0: La veritat és que venia zombi perquè estava veient un Noruega a Anglaterra, crec que era,
1: exacte,
0: o així.
1: I llavors, és que el dissabte a la nit era una mica complicat perquè hi havia una calda brutal amb la humitat.
0: Era horrible, eh?
2: Uf!
1: I després, un parell de partits de futbol bastant horribles. O sigui, realment, gràcies a tenir aquestes 24 hores per amenitzar aquest cap de setmana tan horrible a nivell futbolístic.
0: Va estar bé, tio.
2: Anglaterra, Noruega, no va estar tan malament.
0: Va ser un atracament.
2: Si no hagués guanyat Anglaterra amb un gol.
1: Va ser un atracament bastant important.
0: I a l'Argentina va estar bé.
1: I aprofito d'aquest...
0: Fins que es van inventar una expulsió per mar.
1: I faig un incís en aquesta secció del món del motor per demanar públicament

0: que Alexander Sorloth no torni a Europa.
1: Bueno, crec que quan obri el seu Instagram i vegi els 250.000 comentaris que té, crec que és el rècord mundial de comentaris en una publicació, crec que ja s'adonarà.
0: Bé, anem a deixar-nos.
2: És el pilot del cable?
0: No, és el que va tenir el 2-0.
1: A Haaland.
0: Amb Haaland sol en un 2-1.
1: Era el passe més fàcil de la història del futbol. O sigui, sí, era un passe...
0: I va decidir que no.
1: La típica jugada de FIFA, aquestes?
0: Sí, literalment, Noruega ha estat eliminada per culpa d'Alexander Sorloth.
1: Bueno, Sorloth. El que parlava era el cable...
0: Però compte, sí, en un 40% és per Sorloth.
1: Home, si després fiquen el segon...
0: Regulat, després...
1: Sí, potser sí.
0: Bueno, moltes gràcies. En qualsevol cas, i després del partit de Janira, que també té la, agraïm haver tingut aquesta cursa de 24 hores que va amenitzar tots els successos esportius desagradables que van tenir durant el cap de setmana. I bé, aquesta cursa de 24 hores, si parlem de la resistència de motos, doncs heu de saber que hi ha un mundial de resistència de motos, es diu EWC, el de cotxes es diu WEC, WEC, aquest és Endurance World Championship. Al revés.
2: Una més.
0: Què passa amb aquest Endurance World Championship de motos? Doncs que té pilots que necessiten entrenar. I com entrenen? Doncs corrent curses com la d'aquest cap de setmana al circuit. Per tant, una de les coses més interessants que ens ha portat aquesta edició de les 24 hores, i sobretot des de que les organitza Martí Motos, és que venen molts pilots, bueno, venen equips del Mundial a córrer aquesta cursa, doncs, a moda de preparació. I com de professionals són aquests equips? Com de ràpids són? Com de seriosos són? Bé, doncs vam tenir una pole que estava només a 10 segons de la pole position de MotoGP. Estem parlant de superbikes.
1: És competitiu.
0: Estem parlant de que això es corre amb motos de carrer.
2: És una barbaritat.
0: I està a 10 segons de la pole de MotoGP. Bueno, fins i tot una mica menys. Va ser en un minut 45. La pole va ser per l'equip FR Moto.
1: I Montmeló no és el circuit precisament més curt del calendari de MotoGP.
0: No.
1: És a dir, que són diferències força positives, no?
0: Motos que estan preparades per resistència, motos que no van anar amb el motor donant la màxima potència perquè han d'aguantar les 24 hores, motos que tenen la refrigeració sobredimensionada perquè no pateixin a nivell de temperatures, a 10 segons de la pole de MotoGP.
1: Si tu li buides de benzina i li fiques motor preparat per una quali, potser vam...
0: Home,
1: força més ràpid, no?
0: Sí, bueno, si mirem el Mundial de Superbikes, realment aquestes motos arriben a posar-se per sota dels 5 segons respecte a les MotoGP. I alguna vegada ha passat amb pneumàtics Pirelli i de més, i amb pistes en condicions especials, que les superbikes han anat més ràpid que MotoGP. Aquest no és el cas.
2: Va ser Bautista?
0: Recordem que, sí, Bautista a Aragó 2024. Va anar més ràpid que Márquez. Li va fer el rècord de pista amb la superbike. En aquest cas, doncs, el que diem, motos que no estan preparades per velocitat, estan preparades per resistència, 10 segons de la pole de MotoGP. Això és córrer molt. Per tant, com tenim els del Mundial, teníem una categoria només per ells, eren només 4 motos, l'equip FR Moto, l'equip Kawasaki Català, el Team 77 i el Kinfin Fulgas Racing Team, que corrien en aquesta categoria del Mundial. Després teníem una categoria que és Open Superbike, on teníem més equips, una mica més d'aquí, potser. De fet, un bon amic nostre, el Jordi Vilamitjana, que des d'aquí el saludem, estava corrent el Box 69 Racing, d'aquesta categoria, Open Superbike, i estava formada per l'equip Box 69, NRT Endurance, MSP 87, Motonomàtic BCN Endurance, Team RB Racing, que no és Red Bull, LRC Racing, no confondre amb Lucho Chequinello Racing. També teníem el cos esportiu de Mossos d'Esquadra ETG Racing Team.
1: Oi, els, noms, és un equip... els noms dels equips, entre el Box 69, entre els Mossos d'Esquadra.
0: Però és que aquest equip dels Mossos d'Esquadra és molt interessant perquè és un equip format pels antics companys de treball i amics del desaparegut Raúl Torres, que acostumava a córrer la cursa de l'Illa de Man.
2: Sí.
0: I que va perdre la vida l'any 2023, si no recordo malament, doncs en forma d'homenatge i en forma de trobar una manera esportiva i a més interessant de promoure la seguretat vial, quatre dels seus excompanys, dels que més els agradaven les motos i compartien aquesta afició i aquesta capacitat per córrer, van decidir muntar un equip. El van muntar juntament amb l'Escola Tècnica de Girona, o sigui, un institut de formació professional, i van acabar per formar aquest equip i córrer les 24 hores de motos en forma d'homenatge i en forma, doncs, de buscar una manera esportiva també de relacionar-ho amb la seguretat vial. Molt interessant aquesta proposta. Van córrer amb una Yamaha R1.
2: Número 112.
0: Sí, número 112, a més a més. I la veritat, un equip que... Bé, van aconseguir acabar la cursa, que no és poca cosa. I no sé, em sembla una proposta molt maca.
2: Sí, i d'estar connectats amb...
0: Sí, amb el món... una mica més enllà del que... Clar, la policia sempre potser necessita una mica més de naturalesa, no? I d'aquesta manera, doncs, es pot connectar també amb... O sigui, la seguretat vial també s'ha d'entendre com aquesta gent que fa servir la carretera una mica com a via d'escapament, sempre dintre dels límits, però tothom que va amb moto, tothom que té un cotxe mínimament esportiu, doncs utilitza les carreteres una mica...
1: Dins dels límits.
0: No, dins dels límits.
2: Jo anava a dir més que tenen ells també, com nosaltres, els circuits per poder entrar.
0: Sí, tenen aquesta afició.
1: I tenen també la unitat de tràfic, que també doncs, podria ser una bona idea, no?, que estiguessin d'aquesta manera.
0: Sí, per això és important connectar aquests dos mons perquè es pugui fer una seguretat vial més realista amb el que passa, perquè la realitat és que si tu vas a una carretera de corbes a un dissabte a la nit, trobaràs gent amb moto fent rutes i trobaràs gent amb cotxes esportius fent trams. No és una cosa que no passi. El que passa és que hem de tenir un cos de policia doncs, que estigui acostumat a això i que ho sàpigui regular d'una manera coherent. No es tracta de prohibir tot, es tracta de regular-ho de la manera més coherent possible. I mitjançant iniciatives com aquesta, doncs ho podem aconseguir. Quines categories més teníem? Superstock 1000, amb els equips PF Endurance Sachsen, AG Racing Team, Gear Racing, RAC 41, TS Endurance, Team GT Endurance, ARB Performance i, bueno, un grapat d'equips més. Això... dels que més hi havia eren francesos. Als francesos els encanten aquestes curses de resistència i bé...
1: I els agafa molt a prop, també.
2: I vam estar una estona mirant matrícules.
0: Sí.
2: Perquè...
1: molt francès, també. Oh.
2: L'Àlvaro em va explicar que a les matrícules de França, igual que les matrícules...
0: Les antigues d'Espanya
2: tenien les lletres de la província, doncs tenen cadascú un logo
1: De cada comarca o regió.
0: Sí, de la regió.
1: Amb un numeret, també.
0: Amb el numeret, sí. Estan molt curioses. A més a més, els logos són superoriginals.
1: Això a les motos, quan venen a MotoGP, bueno,
0: sí,
1: et fartes de...
0: Et pots entretindre.
1: La meitat del circuit són...
0: Ens demanen pas a la pausa d'hidratació, per tant, tanquem aquesta primera part del programa i tornem ara de seguida. Vinga, fins ara.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. La colla Torrada ha tornat a organitzar els dimecres torrats. Cada dimecres de juliol la colla instal·la una carpa en un punt diferent de la ciutat per començar a escalfar motors de cara a la festa major d'estiu i encrescar la gent a participar-hi. També hi ha la venda de marxandatge de la colla d'anys anteriors a preus molt assequibles. Valeria Lamas, presidenta de la colla, ha comentat que el primer dimecres torrat, el qual va tenir lloc el passat 8 de juliol a la plaça de Can Borrell, va tenir molt èxit.
1: Sempre hi ha molta afluència, òbviament hi ha places que s'omplen més que unes altres, però a la gent li agrada molt venir. Al final, tot i que fa molta calor, fem jocs d'aigua, intentem que sigui una mica més tard i

0: i ens anem refrescant i jo crec que els nens s'ho passen bé i la gent aprofita, com portem samarretes d'anys anteriors a un euro, la gent aprofita i ja compra per tota la festa major, està ben vestit.
1: Els dies 15, 22 i 29 les activitats continuaran a la plaça Andalusia, Pau Casals i Prat de la Riba. Algunes de les activitats que es duran a terme són jocs d'aigua, pintacares, tallers de polseres i també hi haurà música en directe, tot pensat per girar entorn de la temàtica d'enguany de la colla per la festa major que serà l'Atlantis. I en esports us informem que la Federació Catalana de Futbol ha fet públiques les agrupacions provisionals de Primera Catalana per la temporada 2026-2027 i la Unió Deportiva Molletense ha quedat enquadrada al grup 2 de la categoria. L'equip de Mollet del Vallès afrontarà una lliga amb rivals repartits principalment pel Vallès Occidental, el Bages i les comarques de Ponent, tot i que també haurà d'afrontar un dels desplaçaments més llargs de la temporada fins a la Seu d'Urgell. L'inici de la competició està previst pel cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Abans, els clubs tenen de termini fins avui per acordar possibles permutes entre grups, sempre de mutu acord entre les entitats implicades. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Estem de tornada i estem hidratats a l'angle de Miramar. Continuem amb bueno, les curses de quilòmetre zero, el que estem comentant, aquestes 24 hores de motos que hem tingut al circuit de Catalunya. Aquest cap de setmana estàvem repassant que teníem la categoria Superstock 1000 i també teníem la categoria Superstock 600. I bé, doncs la Superstock 600, molt fàcil. Motos de 600 centímetres cúbics de carrer i la Superstock també. Realment totes les motos eren de carrer. L'únic és que les del Mundial i les Open Superbikes eren una mica per sobre, una mica més modificades per poder tenir motos del voltant de 100.000 euros, però no deixen de ser les motos de carrer. Tots són Yamaha R1, Kawasaki ZX R1000, BMW SR1000, Honda CBR1000 i la sorpresa, almenys per mi, és que hi havia dos equips que portaven Ducatis. No és l'habitual de veure en carreres de resistència i bé, no està malament veure una mica de varietat. També agrair a Yamaha per fer un motor que soni diferent a la resta. És un motor que sona gairebé igual que el de la MotoGP i la veritat és que s'agraeix molt sentir aquesta,
2: aquest motor. Tanques al Suís i dius, mira, MotoGP.
1: Pues quan passen per la recta és molt similar. Quan passen per la recta és molt similar. La Ducati també sona semblant, però és més característica el so de...
2: Ducati Satèl·lit.
1: Sí, sí. Bueno, això són tots, tots satèl·lits.
2: Ja m'imagino, no crec que Ducati pagui per...
1: I bé, la cursa doncs, es va desenvolupar amb unes sortides de la pole d'aquest equip FRMoto, que no sortia del tot bé, però de seguida teníem un equip, el Team 77 i el Kawasaki Català, que agafam les primeres posicions de la sortida, o sigui, de la cursa, i començaven a tirar, però de seguida l'equip FRMoto els tornava a agafar i van començar a rodar durant les primeres voltes de la cursa en 1.46 constant, i de fet aquests dos equips gairebé no es van baixar del minut 46. Recordem, pole de MotoGP, minut 36. Ritme constant en resistència d'aquesta gent amb motos de carrer, a 1 minut 46. O sigui, 10 segons constant de la pole de MotoGP. Així es van tirar gairebé tota la cursa. Com és habitual a les curses de resistència, doncs hi ha alguna caiguda. Normalment són caigudes lleus, aquí. No és habitual veure un high side, no és habitual veure caigudes molt grosses. L'any passat sí que vam tenir una molt curiosa, que va ser que a la volta 2 una moto va perdre oli i van caure 10 motos en qüestió de dues corbes, i allà sí que va haver un sinistre bastant important, però aquest any no. Aquest any ha estat una cursa molt neta. I bé, finalment el resultat ha estat una victòria per l'equip FRMoto, els mateixos que van fer la pole, amb una volta ràpida, que de fet ha estat més ràpida que la pole, a 1 minut 45, 622, i la victòria va ser pels pilots Pérez Huasti, Tapia Orcas, González Zudaire i Sanchís. A la categoria Open Superbikes vam tenir victòria pel Box 69 Racing, enhorabona pels nostres amics, amb els pilots Palomares Vilar, Miralles González, Rodríguez Gras i...
2: Bueno, pots dir només el primer cognom, no? Perquè com són espanyols, sí, els dos cognoms.
1: I tenim aquí un VL que no sé la nacionalitat, però aquest és el cognom oficial que tenim al timing. A la categoria Superstock 1000 vam tenir victòria per l'equip BF Endurance Racing amb una BMW S1000RR. La victòria de la general va ser per una Yamaha, la de Superbikes va ser per una Kawasaki i la de Superstock va ser per una BMW. Victòria per Ficker, Good, Blumel i Kruger. I a la categoria Superstock 600 vam tenir victòria per l'equip Exit 94, amb una Yamaha R6 a mans dels pilots Marco, Navarrete, Pain i Díaz.
2: Un guanyador dels que has dit abans s'ha escapat del Tibidabo, no? Per córrer...
1: Com, perdó?
2: Kruger s'ha escapat del Tibidabo per córrer Superstock 1000.
1: Potser. Bé, la cursa, a nivell de cursa, doncs, és una cursa una mica difícil de seguir, les curses de resistència acostumen a ser, però a nivell d'ambient hem de dir que espectacular. espectacular.
3: Sí, sobretot a la tarda teníem un chill-out de Yamaha en el que hi havia una exposició de motos. Hi havia també una mascota que s'assemblava al cap del Barça però era blava. Portava un... crec que era un amortiguador a les mans.
2: Sí. És una mica random, no? Que l'amortiguador al gat.
3: No, no, i el anava acariciant com si fos un gat a l'amortiguador, el propi gat. Bueno, va ser una cosa molt divertida. Hi havia a l'exposició també hi havia una moto que estava tombada com fa normalment Jorge Martín, que es fa una foto a Montmeló a la corba 4, si no recordo malament, per tocar amb el colze al traçat, al piano, i estava posada allà perquè et poguessis fer una foto. Una experiència que suma sobretot per les famílies que van amb els nens, que sigui, que no només hi hagi activitat a pista, sinó que sí, ja que són les 24 hores, si vas una estona, puguis mirar les motos i puguis mirar també, hi havia un espectacle de salts amb motos. Sí que estem acostumats que a MotoGP tenim fins i tot salts amb motos de neu, però sí, estem veient...
2: Ens està ensenyant l'Alvaro.
3: Ensenya
2: una fotografia. Ja.
1: Estem veient les fotos del cat.
2: I aquest és més lleig que el del Barça, eh? Sí, se'm permet.
1: És bastant lleig. Mica...
3: Sí, si ens veieu
2: a por, si el vídeo... Si tens el vídeo de 5 anys amb el gat aquest, potser té...
3: Si ens veiem el vídeo a YouTube, veureu el que estava ensenyant l'Alvaro. Si no, també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i les del circuit, que van penjar també les fotos. El que deia, que estem acostumats a tenir molts salts, però va ser una exhibició...
2: Però no hi ha zona Monster de MotoGP, més o menys.
3: No, era zona Yamaha.
1: Red Bull, sí.
2: Però és més o menys, no? El tip de salts amb BMX...
1: Era l'estil, era l'estil.
2: Moto de neu. Sí.
3: Però no hi havia moto de neu.
2: Això has d'anar al Gran Premi de MotoGP.
3: Com diria la Maria Patiño, i ahí está.
1: Clar, potser una moto de neu no, però una moto d'aigua...
2: Sí. Clar, com és estiu, així i tal...
1: Ara, jo no sé com saltar algú amb una moto d'aigua, però...
3: No crec que es
2: pugui. Potser cau de repente de pleno al terra, no?
1: Home, es pot fer.
2: I s'acaba l'exhibició, no?
1: Es pot fer, però a mi se m'acudeixen coses, però cap d'allà és bona idea.
3: Doncs va estar molt bé l'activitat, també, a parlar del que hi havia, de botigues. Hi havia unes botigues. L'únic que estava malament és que no vam trobar un Citroën C3 del 2004 a les maquetes. La resta, llàstima. Molt bé.
2: Potser heu filat una mica fil, no?
1: I ojo, sí, vull demanar un aplaudiment per aquesta proposta que vam fer a les 24 hores, i és que hi havia una xurreria.
3: Molt bé.
1: Per mi, un aplaudiment.
2: Amb les hores...
1: Una cosa tan necessària al circuit, tenir una xurreria, perquè, clar, allà la gent arriba d'hora. I en un dia de circuit...
2: O arriba tard.
1: O arriba tard.
3: O es queda allà fins a molt d'hora del matí.
2: Clar, jo crec que l'inventor d'això va anar a Marina, no?, i va dir... Hem de replicar-ho al circuit.
1: Clar, exactament. Però és que fins i tot en els dies que hi ha un GT World Challenge, tontorron,
2: també.
1: Arribes a les 10 del matí d'això que intentes apurar el llit, perquè clar, és dissabte.
3: Per la pelús.
2: A les 6 del matí, MotoGP.
3: Posa una xurreria darrere de la pelús.
1: Les xurreries són la solució del circuit, és el que necessita.
2: Jo potser la ficaria a la cua, perquè un cop entres a la pelús ja...
3: Ja, clar.
2: Però bueno, però sí...
1: Jo penso que posar diverses xurreries no és cap problema.
2: No, no, no. Home,
1: al contrari. Al contrari.
2: Si no és que t'engrada, saps?
1: Va haver-hi un any que era Sant Joan i van posar
2: coca.
1: I això va arrasar. O sigui,
2: A mi no va arribar la coca, eh? Jo vaig arribar una hora més tard i ja no quedava res d'estar coca, eh? Va ser terrible, això, eh?
1: La xurreria, un encert total. I bé... Un encert total en general d'esdeveniment. Enhorabona a Martí Motos i al circuit de Catalunya.
2: Com fan les coses bé, s'ha de dir.
3: Jo hauria posat més coses com de fira. Com les patates aquestes, que són supergrans, i les farceixen de qualsevol cosa.
2: A tu les motos se t'ho van igual, tu anaves a menjar.
3: Un kebab. Per què no hi havia un kebab?
1: Bueno, home, ara que està Toprak, doncs és una proposta interessant, perquè, clar, és la cultura turca, ajuntar-la dins de...
2: Molts estereotips, estic veient aquí, eh?
1: Però és cultura turca!
2: No, bueno.
1: És cultura turca! Bueno. Jo no em fico...
3: Jo pensava que era més de Grècia.
1: Fins jo sé, és de Turquia.
2: Home, el kebab són turcs, no? Jo crec que sí, no?
1: Jo diria que sí. Bé, hem de tancar hem de tancar aquesta secció, com dèiem, enhorabona a Martí Motos i enhorabona al circuit de Catalunya, sí, i enhorabona, evidentment, als guanyadors per aquest esdeveniment. Moltes gràcies per l'acreditació i ens veiem a la propera, I seguidament d'això, sense baixar-nos de les motos, passem a la secció de l'Eva Otrero a Sobre les dues rodes.
3: Doncs sobre les dues rodes, aquest cap de setmana, a part del que hem tingut a la pista del circuit de Barcelona-Catalunya, hem tingut el Gran Premi d'Alemanya, un Gran Premi de Sachsenring, a un anillo de Sajonia, que ja té el seu...
1: el pedigrí, no?
3: Bueno, és que algú porta aquest anell i no li ha tret ningú. I aquest és Marc Márquez Alenta. Un Marc Márquez Alenta que aquest circuit sembla que és casa seva. No sé si s'empadronarà ja, no sé com s'ho faran, però un circuit que costa pensar-hi en una victòria que no hagi estat del Marc. No sé si vosaltres recordeu alguna mítica que no hagi estat del Marc.
1: Home, victòries...
2: La carrera de la pluja, el 2020... Va acabar guanyant o no? És que no me'n recordo ara. A l'època xunga d'Onda Márquez, que venia després de la lesió de Jerez.
3: Ell va guanyar del 2013 fins al 2019 ininterrompudament i després va guanyar...
1: El 21?
3: Amb pluja.
2: Ah, és aquesta,
3: sí,
2: no?
3: Està.
2: És que sí. Clar, aquesta no anava guanyant, però crec que l'última volta va haver-hi un lío de nassos amb el canvi de gomes i tal, i finalment va guanyar. Perquè va entrar boxes abans o
1: crec
2: així,
1: que no anava
2: no?
1: Per aquí. Crec que no em sona que anés per aquí.
2: Potser m'estic confonent amb un altre, eh?
1: No, va ser a ritme. Va començar a trobar-se bé, I és curiós que fins i tot amb la lesió i tot, li ha afectat el braç que no li afecta a Sachsenring.
3: Sí.
1: I, bueno... Què has pot esperar de Márquez?
3: Si haguéssim fet la predicció sense veure la cursa, jo hagués dit una cursa de MotoGP on guanya Marc Márquez a Sachsenring i cau Joan Mir. Què va passar?
1: Bueno, doncs les coses que han de passar. Les coses que malauradament
3: que han de passar,
1: són
3: així. No?
1: que acaben sent així.
2: Joan Mir té tancat ja el seu futur?
3: Sí, Agresini.
2: És oficial.
3: És oficial.
2: És oficial ja, però oficial. Va ser fa poc, veritat? La setmana...
3: Bueno, fa dues setmanes.
2: Dues setmanes.
3: Sí, sí.
2: Que
3: però
2: fa,
3: jo...
2: Que farà doble amb Àlex Márquez?
3: I del... No.
2: Ah, no, clar, perquè Àlex
3: Márquez... Farà doble amb Daniel Olgado.
2: Àlex Márquez el van... Àlex Márquez on anava? A KTM. Oficial, en teoria.
3: Oficial.
2: I també s'ha tancat ja.
3: Sí.
2: I el Deguer on va?
3: El Deguer?
1: El BR46.
3: El BR46.
2: És que he tingut un lío amb això del mercat, sincerament.
3: Clar, estava pensant en una Ducati, doncs el BR46.
2: I KTM, com tenen 4, només es queda fora Viñales, en teoria. Les altres estan més o menys.
3: Viñales, notícia del mercat que havia de donar ara, que me l'acabo de recordar.
2: Se'n va de MotoGP, no?
3: Se'n va de MotoGP. Va dir el dijous del Media Day a Sachsenring que li van enviar un contracte, el va signar i dues setmanes després li van dir que no servia de res.
1: Bueno, és vergonyós la situació amb...
2: En quin sentit?
1: Perquè... Amb Viñales. Bueno, tot el que s'està sentint,
2: part,
1: perquè, clar, si és veritat tot el que explica Maverick, jo penso que li han fet el llit per tots els costats, o sigui, i sobretot el fet de que no hagin estat capaços de dir-li, escolta, amb el temps suficient per buscar-se la vida, que no tindria un contracte...
2: A mi que Viñales és que així això em sembla una mica irònic, perquè ell ha fet el llit a totes les marques a les que ha estat, a totes, eh?
3: Després, en el cap de setmana, teníem un... Coneixeu el periodista que escriu a Twitter moltes coses, Simon Patterson?
1: Sí.
3: Posava que...
2: I no moltes bones, eh? Però bueno, això...
3: Posava un tuit de que l'últim cop que vam veure rodar així en aquests temps i d'aquestes maneres, no sé a què referia, a Maverick Viñales, era per possiblement voler trencar el motor de la Yamaha.
2: Ah, bueno, va haver-hi molta polèmica amb això. Quan va deixar Yamaha per Aprilia va haver-hi molta...
3: Sí.
2: Ah, no. I ja la gent no se'n recorda quan va deixar tirat a Moto3 al seu equip. És que, bueno, Viñales també, l'últim cop que va canviar d'Aprilia a KTM, tampoc va acabar la temporada, crec, amb Aprilia, si no m'equivoco, no? O va ser amb Yamaha?
1: Sí.
2: No va ser amb Yamaha.
3: Va ser Yamaha.
2: És que és un sospechós habitual. Llavors, clar, també s'ha dit que KTM té un historial no força bo en quant a tractar els seus pilots, eh?
1: Bueno, KTM té una situació molt xunga...
2: Econòmicament.
1: A nivell... És que, clar, aquí no saps fins on arriba l'equip empresa, fins ja, on arriba l'empresa equip, però clar, KTM té un pitifosti de gestió per dins.
3: Però no dona la mateixa sensació de Moto3 que a MotoGP.
2: No. És que a MotoGP sempre han sigut un equip fort, no?
3: No, però, i de tracte als pilots.
1: Ah, bueno, però és que és diferent. Moto3 i...
3: Moto3 segueix sent aquí a Jo?
1: Sí, sí, KTM Ajo, sí.
2: Els... És que Ajo també amb Moto3 sempre, o 125 sempre ha tingut un tacte molt...
1: Clar, al final, aquí Ajo té el seu propi equip. Sí. I per molt que KTM aporti el capital,
2: sí, és una
1: i, que ella, i que ella el gestioni, sí, sí, la és gestió és 100% Ajo. Sí, sí. Per tant, aquí, igual que el Tech Trois. O sigui, aquí és on es fa la separació.
2: També el que no entenc, si estan tan mal de calés, ja per tancar aquest tema, és perquè segueixen amb el seu empeny de tenir 4 pilots oficials, pràcticament. Estàs tan malament de pasta, fitxes Àlex Márquez, que serà dels que té el caché més alt l'any que ve, segurament. No sé.
1: Bueno, doncs... aviam, KTM, la seva forma de sortir d'aquesta forma. La solució que van trobar és vendre's al grup Bajaj, sí, un grup indi, i... No. I bueno, ara estan en mans índies d'un capital indi que hi ha capital de sobre.
2: La divisió amb tu i a pen, no sé jo si...
1: Bueno, però si, els problemes econòmics, diguem-ne que entre cometes, s'han acabat, no? Perquè, bueno, no és que s'hagin acabat, és que han passat una altra.
2: Sí, ja.
3: Jo podríem haver fet amb Suzuki.
1: Bueno, però és que Suzuki no ho va deixar per... Suzuki no es va començar a endeutar ni a fer ni a muntar el rotllo. O sigui, el problema econòmic de KTM va venir de començar a fabricar motos que ningú volia, que ningú comprava. O sigui, van començar a fabricar i no tenien clientela com per vendre totes aquestes motos. Es va crear un estoc brutal i, clar, tot pèrdues, perquè si tu fabriques amb un marge del 6-7% com a molt i no vens, pues una cosa no és capaç de sustentar l'altra.
2: Sí.
1: I bé, Suzuki no anava per aquí. Anem amb els resultats del Gran Premi.
3: Sí, anem amb el que va estar per Moto3, la categoria més petita, sempre comencem per allà. Una cursa en la que començava la pole Brian Uriarte, recordem Brian Uriarte de Santander, però viu a Sant Cugat.
2: Que és càntabra, ja, de Santander, ja no...
3: Jo crec que és de Santander. Crec que
2: és possible, no?
3: Potser.
2: Ens la tirem, jo crec que sí.
3: Doncs tenim una cursa en la que està molt fort el pilot càntabra, que viu a Sant Cugat, i la lluita va ser entre dos pilots espanyols, va ser entre Brian Uriarte i Máximo Quiles, una lluita que va arribar a final de la cursa, per sorpresa per mi, no sé per vosaltres, es va endur el gat a l'aigua. Que raro se'n fa. Segur que en català no està ni ben dit això.
1: Hem de trobar l'expressió.
2: Jo que sí, eh?
3: Pot ser. Va guanyar Brian Uriarte per davant de Máximo Quiles. Máximo Quiles va dir que no li havia sortit l'instint de depredador en aquesta cursa. Potser un Máximo Quiles que està pensant en el Mundial.
1: No va donar el màxim.
2: Influeix, eh?
3: No va donar el màxim.
2: Jo crec que Quiles està pensant molt en el Mundial. S'ha dit que l'únic pilot que, tot i que de forma menys regular, li ha plantat cara és Uriarte. O sigui, és potser, no ho sé a ciència cierta, però jo crec que és el segon pilot amb més victòries aquesta temporada, Moto3, diria, i el que li falta per lluitar pel Mundial és això, és que potser Quiles no es baixa del podi i Uriarte potser després et queda cinquè a una cursa, o es cau, o... però més o menys són els dos que últimament estan més forts.
3: Sí, bueno, li deixava ja a l'última corba, no va ser un fotofinish al Brian Uriarte i al Máximo Quiles, però sí que va passar amb la tercera i la quarta posició, Bertele i Morelli, a un fotofinish, però és que ajustadíssim a aquelles dues motos a la mateixa línia, que si no tenim un fotofinish, jo no sé com ens ho faríem.
2: Jo no sé fa uns quants anys això com ho feien, fa 30-40 anys, perquè si és com ara que quasi cada cursa té una fotofinish pel podi, seria un problema.
3: Doncs aquest va ser el podi a Moto3, Brian Uriarte, segon Máximo Quiles i tercer a Matteo Bertele. Anem amb el que va estar Moto2, un Moto2 que va tenir un clar dominador, o sigui, pole per Ivan Ortola, i va imposar un ritme a la cursa que va ser molt difícil de seguir i no el van passar. Va acabar a 0.6 del següent perseguidor, que era Daniel Olgado. O sigui que una victòria per Ivan Ortola a Moto2, seguit de Daniel Olgado, que puja a MotoGP, i una tercera posició per Ethan Guevara, que tenim les seves declaracions de després del podi, que ell ja ha complert amb la seva part del tracte.
2: No té pinta que puja a MotoGP, eh?
3: Jo crec que Pramac li ha de respectar aquest pacte que van fer.
2: Bueno,
3: que no l'ha dit expressament, però jo suposo que seria un top 3 en el Mundial i va segon.
2: Sí, no, el top 3 el té fet, a no ser que es lesioni igual o que això tampoc...
3: No, per el parón d'estiu.
2: Era ara.
3: Ell ja ha fet la seva part, ja temps, ara toca Pramac. Potser d'aquí uns dies tenim la notícia de que Ethan Guevara l'any que ve serà pilot de MotoGP.
2: Tant de bo, perquè
1: tant de bo que sí.
2: Ser espanyol i ascendir últimament està més car, eh?
3: I el que anem a buscar a la taula és Aaron Canet, que va caure, no va classificar.
2: Manu González, com va...?
3: El Manu González va quedar...
2: És que no és la cursa, eh?
3: Bueno, sí, darrere de Jussi,
2: no?
3: Fursato.
1: Pensant en el Mundial.
2: Sí.
3: Sí, i fora de cursa també David Alonso i Celestino Vietti. Uh-huh. Anem ja amb el que
1: les
3: va
1: caigudes.
3: Estar la cursa de MotoGP. Una pole que se m'endú.
2: Vaja, quina sorpresa.
1: Mr. Ring.
3: Exactament. Anem amb el que va estar l'esprint.
2: Bueno, i que va ser segon Àlex Márquez, eh? Sorprenent i molt a destacar després de... un mes després del que va passar... Bueno, un mes i mig després del de...
3: Està molt bé físicament l'Àlex Márquez per tot el que ha passat, i potser està també perquè va fer cas al seu germà quan li va dir en el Gran Premi d'Assen, crec que va ser, que no feia... Li va dir, tu no fas la Q2. El va agafar, el va treure del box i li va dir, tu no fas la Q2, una cosa que Marc Márquez sí que hagués fet.
2: I va fer molt cap de setmana després, Assen, eh? Sí, tot sí. I no fer la Q2.
3: Marc Márquez, jo crec que ell mateix no ho hagués fet, però va agafar el seu germà petit i va dir...
2: Ell no ho va fer no. 2020 i se'n recorda tota la vida, crec jo. Llavors...
3: Sí, una carrera de sprint que no va tenir gaire. No.
1: Però és que les carreres d'aquest cap de setmana amb un MotoGP...
2: Tal com qual va sortir més o menys.
3: Primera posició per Marc Márquez, que sortia primer. Segona posició per Àlex Márquez, que sortia segon. Tercera posició per Dijon Antonio, que sortia tercer. Sí, és el que vam tenir.
1: El més important del cap de setmana...
2: Betsegui.
1: Caiguda de Betsegui, clavícula trencada...
2: I té sort que ja vacances ara 3 setmanes, perquè potser es perdria una o 2 curses més.
3: Clavícula trencada i desplaçada. Una caiguda que no semblava tan greu com la que va tenir a Assen.
2: Sí.
3: I a la d'Assen no li va passar res. És el que ens passa amb els pilots, que veiem una caiguda.
1: Va ser a la quali també, per tant, no va poder aconseguir cap mena de punts ni a l'esprint a la carrera.
2: Marquez li retalla 37 punts aquest cap de setmana.
1: Jorge Martín, superfluix.
2: Va salvar els mobles. Diumenge va salvar els mobles.
3: Diumenge.
1: Pitjor Aprilia.
2: I més líder, ara mateix, Jorge Martín.
1: I més líder.
3: Clar, diumenge a la cursa vam tenir exactament el mateix, però sí que és veritat que Àlex Márquez tenia una caiguda, era un arrastron.
2: Una llàstima, el d'Àlex Márquez, perquè podria haver agafat segon perfectament.
3: I llavors van estar molt fortes, igual que va passar a l'esprint, però per darrere de Dijon Antonio, les Trackhouse Aprilias, no oficials.
2: Que van estar millor que...
3: Ogura, que fa millor a final de cursa, va avançar Raúl Fernández abans d'acabar i vam tenir pòdio i victòria per Marc Márquez, segon Ogura, tercer Raúl Fernández, Pedro Acosta es quedava a les portes del podi i tenia la batalla amb Jorge Martín. Què tenim a la classificació? Un Marc Márquez a 18 punts de Jorge Martín en una tercera posició del Mundial.
2: Ha retallat més de 80 punts en 4 grans premis, és una dada espectacular, i molt destacable a Yogura, que sense
3: segon
2: fer
3: Mundial.
2: Segon al Mundial.
1: Que bien el coco.
2: Sí, senyor. Bueno, jo crec que Márquez... semblava fa un mes que no jo tiria pel Mundial, i ara mateix s'ha trobat que Betsegui doncs, ha patit el mateix que ell, i ara doncs, aspirant a tot.
3: Això va a València.
1: Això se'n va a València.
2: Això s'acaba abans.
1: Ui,
2: ja veurem.
1: Dures declaracions. Abans de tancar, comentar que a les 6 hores de Sao Paulo va guanyar al Mundial de Resistència, va guanyar BMW, el BMW 15, a mans de Kevin Magnussen, Rafael Marcello i Dries Van Zur. A la categoria LMGT3 vam tenir victòria per Patrick Dempsey, per Peter Dempsey, Yulux i Eastwood, i el nostre Dani Juncadella va acabar 13 amb el Genesis.
2: Agenda, comentar que tenim Gran Premi a Bèlgica aquest cap de setmana. Esperem que no sigui el més important del diumenge, que tinguem una final espanyola del Mundial.
1: Amb això tanquem l'Angle de Miramar aquesta setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
2: Adéu. Adéu.

De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a Blanc en Negre, una nova edició d'aquests diàlegs en els que posem en context doncs, un disc clàssic i un disc contemporani. Un espai on no venim a parlar de música com qui parla d'un objecte cultural, sinó com qui parla d'una cosa que li ha passat per dins. Les cançons han de parlar per si mateixes, perquè al final les cançons importants són les que sonen bé, sinó les que no són les que sonen bé, sinó les que expliquen alguna cosa que potser a vegades no sabem dir. I aquí, precisament, ens interessem per això, entendre per què algú escriu una cançó en un moment concret de la seva vida. Què li està passant al seu voltant? Què l'arrossega? Què el motiva? Què intenta ordenar, encara que no ho aconsegueixi del tot?
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè moltes vegades les preguntes que es fan als artistes són les mateixes. Canvia el context, canvia el llenguatge, canvia fins i tot la manera de vestir-les, però l'essència és molt semblant. La necessitat de pertànyer, de ser vist, d'encaixar o simplement de sobreviure. Avui parlarem de dues mirades que tenen molt a veure amb això. Dues mirades que utilitzen la ciutat, el personatge i una certa distància emocional per explicar-se.

0: Suposo que no és, és molt evident de qui tenim de convidat avui al nostre programa, no?
1: Sí,
0: crec que és una de les introduccions més universals i més...
1: Crec que sí, conegudes.
0: Lurrit, a més, és una persona, un intèrpret, un artista, que per mi, a la meva vida, ha estat molt important. No només perquè va ser el primer concert de la meva vida, amb 17 anys, quan encara en aquella època la policia se'ls anomenava grisos i estàvem en el pavelló de Montjuïc de Barcelona envoltats tot d'uns cordons policials perquè no sabíem massa bé què podia passar en aquell concert.
1: Déu-n'hi-do, quines èpoques, per
0: era,
1: això.
0: Sí, va deixar molt marcat. Bé, avui parlarem de Nova York, no com a postal, no com a mite, sinó com un lloc dur, contradictori, ple de marges, primer a través de Lurrit, evidentment, perquè aquest és un dels clàssics que cal destacar, i després, molts anys més tard, de Saint Vincent, amb Daddy's Home.
1: Doncs si parlem de Lou Reed, hem de parlar de Transformer, que arriba en un moment molt concret de la seva vida. Estem parlant de 1972, The Velvet Underground s'ha acabat, i tot i que és un grup referenciat i amb moltes bones crítiques arreu del món, en aquell moment havia estat un fracàs comercial enorme. Lou Reed se sent cansat, fora de lloc, amb la sensació d'haver dit coses importants, però que gairebé ningú ha volgut escoltar. No està en un moment de triomf, està en un moment de replegament, de decaiguda, i això és important per entendre el disc.
0: Recordem una miqueta que nosaltres no fem llistes d'èxits, no recopilem cançons, les millors cançons de cada intèrpret, sinó intentem posar en diàleg, entendre el per què un clàssic ha influenciat o ha derivat que creixessin o que sortissin altres grups amb un estil musical similar o, senzillament, dient el mateix que deien els clàssics d'abans. Tal com deia en David, perquè Transformer no és un disc escrit des de l'eufòria, sinó des d'una mena de fredor conscient, com si Lou Reed hagués decidit que, per seguir explicant el món, necessitava protegir-se una miqueta més. No implicar-se tant emocionalment, mirar-ho tot des d'una certa distància, i això contrasta molt amb la imatge que sovint tenim del rock com a explosió, com a descontrol. Aquí ja no hi ha això, no existeix. Hi ha una observació permanent.
1: Si Lou Reed és la nostra cara blanca del programa d'avui, la cara negra és Saint Vincent, Annie Clark. Molts anys després, ella publica Daddy's Home, un disc que també neix d'un moment de retorn, però d'un retorn molt més íntim. El seu pare surt de la presó després de gairebé 10 anys i això reobre moltes coses. Culpa, herència, identitat, preguntes sobre d'on vens i què portes a sobre, encara que tu no ho vulguis ni ho desitgis. I aquí també hi ha distància, hi ha personatge, hi ha una manera d'explicar-se sense exposar-se del tot. I, sobretot, hi ha la ciutat de Nova York.

I anem a aquest context i a aquesta mirada que ens fa en Lou Reed des de Transformer. Nova York, a principis dels 70, no és una ciutat còmoda. És una ciutat trencada, amb crisi econòmica, heroïna, violència, subcultures que hi viuen completament fora del relat oficial. I Lou Reed no mira cap una altra banda, però tampoc entra amb voluntat de denúncia. Ell fa una altra cosa. Explica persones concretes, personatges reals, gent que existeix, encara que no encaixi. A Transformer no hi ha grans discursos morals. Hi ha històries petites, mirades laterals i vides que passen de nit.

Molt bé, doncs anem a introduir aquest disc de 1972, Transformer, de Lou Reed, i ho farem amb Vicious. El disc s'obre amb aquesta cançó, i aquí ja entens molt bé des d'on parla Lou Reed. La cançó neix d'una frase d'Andy Warhol, que un dia li diu gairebé com una broma: "Why don't you write a Vicious song?" I en Lou Reed ho fa: "Per què no fas una cançó de vici?"

0: Vicious, la primera cançó que obre Transformer en el nostre repàs d'avui de Blanc en Negre. El disc s'obre amb aquesta cançó. Què deia la cançó des de l'Andy Warhol?
1: Sí, li va dir, per què no escrius una cançó viciosa o de vici o que parli del vici, no? I en Lurid simplement ho va fer.
0: Molt bé. No és una cançó de ràbia descontrolada, això està clar. És una cançó cruel, sí, però dita amb calma inquietant. Tot són frases punxants, violència verbal, desig, menyspreu barrejats, però cantats com si no passés res. I això és molt revelador, perquè Lou Reed canta com algú que ja no s'hi vol deixar la pell, ja no crida, no demana empatia.
1: Exacte, i explica el món com si l'estigués mirant des d'una cantonada amb una barreja de lucidesa i cansament. És una manera molt concreta de protegir-se. I bé, simplement és Vicious. Walk on the Wild Side, que és el següent tema que escoltarem, és una cançó que, escoltada avui, pot semblar gairebé suau, però en el seu moment va ser una bomba silenciosa.

0: ben fora de la norma, i ho fa sense explicar-ho, sense justificar-ho i sense defensar-ho. Senzillament ho narra.
1: Sí, hi ha com un gest radical. No entra tampoc, quan arriba a les ràdios, com un manifest ni com res absolutament semblant a res d'un manifest, sinó que entra com un relat tranquil, com si fos normal, i fa que això sembli normal en aquell moment, quan en realitat era profundament subversiu. Lou Reed no et diu què has de pensar, simplement et posa aquestes vides davant i et deixa sol amb elles.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Perfect Day. Perfect Day és probablement la cançó més enganyosa del disc. A primera escolta, sembla simplement una cançó de mort. D'amor, perdó. Però sembla que expliqui coses boniques, companyia, coses petites que t'acompanyen a la vida, però quan l'escoltes amb una mica de calma hi ha alguna cosa que això ens demostra que no acaba d'encaixar.
1: Sí, i aquí apareix també la gran pregunta que acompanya la cançó des de fa dècades. Parla d'una relació o parla de la ruïna? Lou Reed mai ho va aclarir, i probablement no ho va voler aclarir mai, perquè la cançó A Perfect Day, que és una de les possiblement també més versionades i de les que s'han fet més interpretacions

0: d'altres artistes, és una cançó que funciona perquè aquest espai ambigu on l'amor i l'addicció s'assemblen massa. És una cançó preciosa però inquietant, i això també la fa molt honesta en el moment vital de Lou Reed, algú que busca estabilitat però només sap trobar-la a través de les dependències.
1: Sí, i hem de continuar amb aquest disc, aquest meravellós disc Transformer del 1972, amb Satellite of Love, que parla d'estimar des de la distància. Lou Reed observa, mira, imagina, però no acaba d'entrar. És una cançó sobre gelosia, però també sobre incapacitat de tocar la realitat. Estimar mirant, no vivint.

0: El satèl·lit de l'amor, i això connecta molt amb una manera molt contemporània de relacionar-nos, mirar molt, projectar molt, però mantenir sempre una certa distància emocional. Lou Reed ja estava parlant d'això en els anys 70.
1: I com ja és costum en el nostre programa, el que fem és explicar alguna curiositat dels artistes que ens acompanyen. I en aquest cas en explicarem algunes. Recordant, sobretot, que aquest disc va ser produït per David Bowie, i això es nota molt en les cançons, i per Mick Ronson, que és un dels grans guitarristes de la història del rock, molt influent, i l'última actuació que tenim d'ell és la de la commemoració en el concert a Wembley de Freddie Mercury l'any 92, perquè va morir un any després. I connectant amb aquesta producció de David Bowie, explicar-vos com a curiositat que el 1979, després d'un concert, David Bowie li va dir a en Lou Reed: si vols que treballem junts, has de deixar els teus vicis.
0: Els vicios, no?
1: Sí, els vicios, els que parlàvem abans.
0: Els vicios.
1: La droga, l'alcohol, etc. I llavors es va tirar sobre d'ell i va començar a picar, els van haver de separar, van intervenir els de seguretat del local on es trobaven. I bé, això no va afectar finalment a la seva amistat, que va ser una amistat que va perdurar tota la vida, però bé, va ser una anècdota. També una altra anècdota interessant d'en Lou Reed, que és que el 2001 se'l va donar per mort amb una sobredosi. Es va dir que havia tingut una sobredosi i que havia mort, quan en realitat doncs va ser el que avui en dia coneixem com a...
0: Un fake news.
1: És una fake news, exacte. No era cert. Bé, hi hauria mil curiositats d'explicar d'en Lou Reed.
0: Tanquem el disc.
1: Sí, i tanquem el disc amb... Bona nit, senyoretes, Good Night Ladies, que és el moment de tancament del disc. En fi, al final no hi ha una conclusió molt moral en aquesta cançó ni en el disc en sencer, sinó que simplement és un acomiadament irònic, com si Lou Reed et digués: això és el que he vist i això és el que hi ha.
2: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now,

0: Bona nit, senyoretes. I et deixa sol amb això, sense indicacions, sense salvació. Un excel·lent tema per tancar el bloc dedicat al nostre disc clàssic d'avui. I com construïm el pont cap al nostre contemporani, tornem al Nova York. El Nova York que explica en Lou Reed, Transformer, no és un Nova York nocturn. Un Nova York que viu quan la resta de la ciutat dorm, carrers mig buits, bars que tanquen tard, gent que no acaba d'encaixar en lloc i que ha après a viure al marge perquè no li han deixat una altra opció. És una ciutat dura, però també molt concreta. Lou Reed no parla de símbols, parla de persones, persones amb nom, en cos i amb història. I ho fa sense donar lliçons, sense dir-nos que hem de pensar en elles.
1: Sí, potser per això aquesta Nova York no desapareix quan passen els anys. No desapareix perquè Nova York no és només una ciutat, és una manera de mirar. Una manera d'entendre que la vida no sempre és ordenada i que moltes vegades sobreviure ja és prou, ja és suficient. El temps passa, canvia els contextos, canvia el llenguatge, però aquesta mirada continua sent-hi. I ja no només és així, ja no es manifesta igual.
0: Sí, a Transformer el conflicte és molt exterior. La ciutat, el marge, els personatges... Amb els anys, aquest conflicte també es va desplaçant cap endins. Ja no cal sortir tant al carrer per sentir la incomoditat. Ara moltes batalles són internes, i aquí és on comença a aparèixer una altra veu, una altra generació i una altra manera d'explicar-se.
1: I aquí enllacem amb la nostra artista que ens aporta el punt negre en el programa d'avui. En relació a Saint Vincent, quan arriba Daddy's Home, el món ja no és el mateix. La ciutat tampoc, però la sensació de desencaix continua intacta. Ara al marge no sempre és un lloc físic, és una sensació, és la família, és l'herència, és tot allò que portes a sobre sense haver-ho escollit.
0: Sí, Saint Vincent no canta des de la nit de la ciutat com Lou Reed. Canta des de l'interior d'una casa, des d'un retorn que remou coses que estaven aparentment tancades. I igual que Lou Reed, tampoc busca resoldre-ho tot. No hi ha lliçons. No hi ha redencions clares i concretes. Hi ha preguntes que queden obertes.
1: I Daddy's Home, que és un disc que neix quan el pare d'Annie Clark surt de la presó després de gairebé 10 anys, no es converteix en una anècdota biogràfica. És el centre emocional del disc. Obrir la porta a algú que torna, però també que porta culpa, vergonya i passat.
0: El disc parla d'això. De tornar a casa i no reconèixer-la, de descobrir que allò que t'ha construït també t'ha fet mal. I aquí Saint Vincent fa una cosa molt interessant. No exposa del tot, construeix un personatge i es protegeix.
1: I iniciem l'escolta, l'audició de Daddy's Home, un disc del 2021, amb un tema que es diu Pay Your Way in Pain, que obre el disc deixant molt clar de què va tot plegat. La idea, al final, acaba sent molt senzilla, però una mica incòmoda. Aquí el dolor és una moneda de canvi. Si vols formar part del sistema, si vols encaixar, si vols tirar endavant, alguna cosa t'haurà de fer mal.

0: Aquesta primera cançó, sens dubte, m'ha transportat d'alguna manera també en una època en el que hi havia una Laurie Anderson, que també doncs, podria connectar perfectament com un clàssic.
1: Totalment, totalment.
0: Era els inicis també de la música transgressora, una mica underground, una mica doncs,
1: alternativa.
0: Alternativa en aquella època també. Efectivament, aquesta cançó que hem escoltat, la primera que enceta aquest disc contemporani, l'alternativa al nostre clàssic. La cançó parla d'això, que no ho fa des de la queixa, ho fa gairebé com una constatació adulta, com algú que ja no s'escandalitza, però tampoc no ho accepta del tot. Musicalment sona setantera, sí, amb un estil, amb una sensualitat estranya, però el que explica és absolutament contemporani, aquesta sensació de que tot té un preu emocional.
1: I aquí apareix una de les idees claus del disc. Saint Vincent no canta des de la ingenuïtat, canta des de la lucidesa d'algú que sap com funciona el joc, però que no acaba de sentir-s'hi còmode. Continuem amb l'audició de Daddy's Home, i la cançó que dona títol al disc és una de les més incòmodes, perquè parla directament del detonant de tot plegat. El retorn del pare després de gairebé 10 anys a la presó. No és una cançó de celebració, tampoc és una cançó de retrets, i en definitiva s'acaba configurant com una cançó plena d'ambigüitat. Hi ha afecte, hi ha culpa, hi ha una certa por a dir segons què. I això la fa molt honesta.

0: Aquest és el diàleg de les veus del passat amb les veus del present. Aquí Sant Vincent no intenta arreglar res, simplement es posa la complexitat de tornar a mirar algú que forma part de la teva història, però que també representa coses difícils d'acceptar. I això connecta molt amb l'Orrit, aquesta manera de no donar solucions, de no tancar el relat.
1: Annie Clark és Saint Vincent, una artista que va néixer el 1982 i que és una aclamada multiinstrumentista i que ha guanyat alguns Grammys. Fins i tot té una marca de guitarres que li fa les guitarres per ella, tenint en compte l'anatomia femenina. I continuem amb el disc que estem escoltant avui de Saint Vincent, d'aquesta gran artista, i ho fem escoltant Life in the Dream, que és probablement el moment més fràgil del disc. Aquí Saint Vincent parla molt de desconnexió, de desaparèixer, de no trobar un lloc clar des d'on viure, però no ho fa amb dramatisme i ho fa amb una calma que és gairebé inquietant.

0: somnis. És una cançó molt vulnerable, molt controlada. No és un esclat emocional, és un cansament profund, i això fa que especialment les fa especialment radiofònica, perquè sona pensament dit en veu alta, com aquell que està meditant, no una confessió realment buscada.
1: I continuem amb aquest disc de 2021 de Saint Vincent amb un tema que s'anomena Down. Down és una cançó que parla directament de caiguda, però no de la caiguda gran o espectacular, sinó d'aquelles que van passant a poc, gairebé sense que te n'adonis.

0: El temps se'ns tira a sobre i, per tant, hem de fer una mica, encara que sigui de manera de petita degustació, una miqueta d'aquest disc Contrapunt. La lletra parla de sentir-se sol, sentir-se per sota, de perdre peu, de no saber ben bé com has arribat fins aquí. No hi ha grans paraules, hi ha metàfores complexes. Hi ha una sensació molt clara de desplaçament.
1: I això connecta molt amb l'esperit general del disc. Daddy's Home no parla de grans drames puntuals, sinó d'un estat sostingut, d'aquesta sensació de carregar coses que no has escollit però que formen part de tu igualment. The Melting Sun és la darrera cançó que escoltarem avui d'aquest disc i és una cançó clau perquè amplia el focus del que s'està explicant. Aquí Saint Vincent ja no només parla d'ella mateixa, sinó d'un llegat de dones artistes que han pagat un preu molt alt per existir com volien. Parla de Judy Garland, de Tori Amos, de Nina Simone, però no com a mites, sinó més aviat com una advertència, com si digués: ja sabem com acaba aquesta història i tot així tornem a caminar pel mateix lloc.

0: És una cançó molt lúcida, perquè connecta el conflicte personal amb un conflicte estructural. No és només el que em passa a mi, és el que ens ha passat abans i ens tornarà a passar. I aquí Saint Vincent amplia el relat sense perdre intimitat.
1: I expliquem cosetes de Saint Vincent abans de despedir-nos molt ràpidament. Va cantar la cançó Lithium amb Nirvana en el Hall of Fame, amb els membres sobrevivents, evidentment. I ho va fer perquè era un dels seus grups favorits ja des de ben petita, des dels 10 anys. Curiosament, també el bateria de Nirvana, que és el cantant i guitarrista de Foo Fighters, en Dave Grohl, participa tocant la bateria en dos dels temes de l'últim disc que ha editat Saint Vincent fins ara, que és All Born Screaming, del 2024, i que us recomanem. I bé, per anar acabant el programa, el que ens toca ara és anar explicant una miqueta les connexions entre els artistes que hem escoltat avui. Si Lou Reed utilitzava la distància per explicar el món des de Transformer, Saint Vincent utilitza el personatge per poder explicar-se a ella mateixa. És una altra forma de protecció, un altre tipus de cuirassa, però la necessitat acaba sent molt semblant. Trobar una manera de dir les coses difícils sense trencar-se del tot.
0: I així que no estem passant només d'un disc antic a un de modern, estem passant d'un tipus de conflicte a un altre, del carrer a la casa, del col·lectiu al personal, de la ciutat al cos.
1: I en aquest pas del temps, la música continua sent el lloc on tot això es pot dir, encara que no s'acabi d'entendre, encara que no es resolgui. Però bé, Lou Reed i Saint Vincent no s'assemblen per l'estil, s'assemblen per la mirada, per aquesta manera d'utilitzar el personatge i la distància per poder explicar coses molt íntimes.
0: Quan s'acaba Transformer, no tens la sensació que Lou Reed t'hagi explicat una història en principi, del principi al final. Tens més aviat la sensació de que t'ha deixat entrar en una estona al seu món, que t'ha ensenyat algunes cares, alguns carrers, algunes vides, i que després ha tornat a fer un pas enrere. I això és important, perquè Lou Reed no vol ser còmode, no vol ser exemplar, no vol ser algú que t'agafi de la mà i t'expliqui què has de pensar. Ell observa, descriu i se'n distància, com si hagués après que per poder seguir mirant el món de cara necessitava no implicar-s'hi tant. When you're all alone, lonely. Transformer és un disc fet des d'aquesta distància. Després del fracàs de Velvet Underground, després d'anys d'estar al marge, Lou Reed decideix que la seva manera de continuar no serà cridar més fort, sinó explicar-ho millor. Explicar amb precisió, amb fredor, fins i tot, però també amb lucidesa brutal. Les cançons d'aquest disc no busquen retenció, no busquen salvar ningú, no busquen netejar res. Parlen de persones que viuen com poden, que estimen com poden, que sobreviuen com poden, i això, als anys 70, era una manera molt radical d'entendre el pop. Potser per això Transformer continua sent tan important avui. És una obra mestra, no perquè soni modern, sinó perquè no menteix, perquè no dissimula, perquè accepta que la realitat és incòmoda, contradictòria, sovint fosca, i que tot i així mereix ser explicada. Lou Reed no va voler arreglar el món, va decidir mirar-lo, i a vegades això és l'únic gest honest possible.
1: Daddy's Home, per contra, de Saint Vincent, és un disc que no tanca ferides, i això el fa especialment incòmode. No hi ha una conclusió clara, no hi ha una lliçó final, i no hi ha aquell moment en què tot sembla encaixar. El que hi ha és un retorn que remou coses, que obre preguntes i que no acaba de resoldre-les. Saint Vincent no canta des de la innocència ni des de la rebel·lia juvenil, canta des d'un lloc molt més complex, el d'algú que mira enrere i entén que la seva identitat està feta també de coses que no ha triat. La família, l'herència, la culpa, el passat, tot això pesa, encara que no en parlis. I per explicar-ho, construeix un personatge, un vestit, una estètica. Però no ho fa per amagar-se, sinó per poder dir coses difícils sense quedar completament exposada. És una manera de protegir-se. Igual que Lou Reed es protegia amb la distància, ella es protegeix amb la posada en escena. Daddy's Home parla de tornar a casa i de no reconèixer-la, de descobrir que el lloc d'on vens també pot ser una font de conflicte, de voler entendre't sense necessitat de justificar-te, i això fa que el disc no sigui còmode, però sí profundament honest. No és un disc que et digui què has de sentir, és un disc que et posa davant un mirall una mica incòmode i et deixa sol amb el que hi veus. I potser per això connecta tan bé amb Transformer, perquè tots dos entenen la música no com una solució, sinó com un espai on poder dir la veritat, encara que no sigui agradable. Daddy's Home no consola, no resol, però explica, i a vegades això ja és molt.
0: I així arribem al final del nostre espai, el nostre programa d'avui. Això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
5: Bàsicament el que diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 14 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Avui comença el Mollet Music Week. Fins divendres passaran pel parc de Cal Estrada diversos artistes de renom. Avui el primer concert és l'Infantil i actuarà amb Bauca a les 8 del vespre. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i de gots a la Festa Major d'estiu. La iniciativa s'adreça a les entitats de Mollet i hauran de presentar un projecte amb la proposta. I per demà dimecres hi ha prevista vaga al Servei de Rodalies de Catalunya. Les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies que passen per Mollet poden veure alterats els seus desplaçaments. I Jordi Candela renova el càrrec com a president del club bàsquet, del club Villar Mollet, volíem dir, encapçalar el segon mandat consecutiu i 6 anys al capdavant de l'entitat. L'objectiu és donar a conèixer aquest esport entre els joves. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I abans de començar amb les notícies que us hem comentat en els titulars, però les altres també que tenim per dir-vos al llarg de l'informatiu d'avui, us comentem que a causa d'una avaria al subministrament elèctric, Ràdio Mollet s'ha trobat sense emissió des de les 9 del matí fins gairebé ara a la 1 que comencem l'informatiu. No hem pogut emetre cap contingut fins que s'ha resolt aquesta incidència i, per tant, a hores d'ara, a la 1 i 2 minuts, ja podem dir-vos que s'ha resolt i, per tant, podem fer l'informatiu com fem cada dia a partir de la 1. I per tant, ara anem amb els temes que tenim per al dia d'avui. Un d'ells i el que ens hem fet ressò en aquests titulars i que avui obrim l'informatiu és que arrenca el festival Mollet Music Week, una crònica d'aquest festival que ens la porta en Ferran Alfaro.
2: Avui comença el Mollet Music Week al Parc de Cal Estrada a les 8 del vespre amb l'actuació del grup infantil en Bauca. Aquesta formació està de gira celebrant els seus 15 anys i com ens va dir en Pemi, el guitarrista, la seva intenció amb aquest concert és fer de l'escenari de Cal Estrada una gran festa major.
3: És un concert que intentem convertir aquell escenari en una gran festa major i ho fem de la mà dels hits, més hits d'en Bauca. I amb alguna pica d'ullet, com que aquest concert neix arrel de l'aniversari, doncs tenim alguna cançó d'aquestes antigues que fèiem llavors, no? Que potser algú no coneix els primers discos però que està per allà, i és un concert també molt fresc, amb medleys de cançons muntanyeres, amb foc, amb moltes dinàmiques, i és un concert molt petardo en aquest sentit, així que jo crec que serà molt divertit per la gent de Mollet.
2: Aquesta és la 5a edició del Mollet Music Week, que, a més d'acollir el concert d'avui a les 8 del vespre, continuarà demà a 11:15 amb Nena de Conte. Dijous a la mateixa hora serà en torn de Dorian, i el festival es clourà divendres amb l'actuació de Ginestar, prevista per a les 11 de la nit. Recordem que hi haurà servei de bus gratuït i a demanda al finalitzar els concerts, del que podeu consultar els horaris a la web de l'Ajuntament. Molt important també el punt lila que cuida d'un Mollet lliure a sexismes. Ens veiem a Cal Estrada.
1: Doncs nosaltres que us anirem també portant diferents cròniques, si més no prèvies, amb els grups aquests dies, si més no, avui ja heu escoltat en Bauca, a part que també en el magazín posa les piles, trobarem aquest espai dedicat als concerts que tindrem aquest mes de juliol a la nostra ciutat amb el Mollet Music Week. I no deixem de parlar de festa major o de música, i és que hi té relació perquè l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i dels serveis de got reutilitzables de la Festa Major 2026. La iniciativa s'adreça a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes que participen activament en la vida sociocultural o esportiva de la ciutat. La convocatòria preveu la gestió de fins a 2 bars al Parc de Camolà, un bar a l'embalat i el servei de venda, recollida i neteja dels gots reutilitzables. Les entitats interessades hauran de presentar un projecte que inclogui la proposta de servei, una memòria econòmica, l'organització del personal i, entre altres aspectes, mesures de prevenció del consum abusiu d'alcohol. Les sol·licituds es podran fer a partir de demà, dia 15, fins al 23 de juliol, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet. Les propostes es valoraran segons criteris com l'activitat anual de l'entitat, la qualitat del projecte, la programació d'activitats per la Festa Major i les mesures de sostenibilitat i prevenció. Les entitats adjudicatàries hauran de complir els requisits tècnics, sanitaris i de seguretat establerts per garantir un servei de qualitat durant els dies de Festa Major, que, recordem, serà del dissabte 15, diumenge 16, dilluns 17 i dimarts 18 d'agost. I el Sindicat Ferroviari Intersindical ha convocat per aquest dimecres, demà, dia 15 de juliol, una vaga que podria presentar modificacions en la freqüència de pas de Rodalies Catalunya. És per aquest motiu que els usuaris de l'estació de Mollet-Sant Fos, per on circulen les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies Catalunya, poden veure alterats els seus desplaçaments aquest dimecres. La convocatòria pot comportar modificacions en la freqüència de pas dels trens al llarg de la jornada i des de Rodalies es recomana als viatgers consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament. Segons l'ordre del Departament d'Empresa i Treball, els serveis mínims essencials seran del 66% del servei habitual durant les hores punta, de 6 del matí a 2:15 i de 5 de la tarda a 8:45 de la nit. La resta del dia es presentarà un 33% del servei habitual. Els usuaris poden consultar les possibles afectacions en temps reals a través de l'aplicació de Rodalies, l'APP de Renfe Cercanies, el web de Rodalies i els canals oficials de Rodalies Catalunya, com els comptes de X o WhatsApp. Pel que fa al servei alternatiu per carretera habilitat, els trams afectats per les obres de millora de la infraestructura ferroviària es mantindrà amb la seva oferta habitual i no es veurà afectat per la jornada de vaga. I la colla Torrada ha tornat a organitzar els dimecres torrats. Ho va fer el passat dimecres, en el primer dimecres de juliol, on la colla va instal·lar una carpa, en aquest cas, a diferents punts per començar a escalfar motors de cara a la Festa Major d'estiu i engrescar la gent a participar. Ho va fer, en aquest cas, al Centre Cívic de Can Borrell. També va haver-hi venda de marxandatge de la colla d'anys anteriors a preus molt assequibles. Valeria Lamas, presidenta de la colla, ha comentat que el primer dimecres torrat, el qual va tenir lloc, com dèiem, el passat 8 de juliol, va tenir molt èxit.
4: Sempre hi ha molta afluència, òbviament hi ha places que s'omplen més que unes altres, però a la gent li agrada molt venir. Al final, tot i que fa molta calor, fem jocs d'aigua, intentem que sigui una mica més tard i ens anem refrescant, i jo crec que els nens ho passen bé i la gent aprofita, com portem samarretes d'anys anteriors a 1 euro, la gent aprofita i ja compra per tota la Festa Major, està ben vestit.
1: Els dies 15, és a dir, demà 22 i 29, els tres dimecres que resten per acabar el mes, les activitats continuaran a la plaça Andalusia, plaça Pau Casals i l'última, la plaça Prat de la Riba. I és que des de la colla aposten per visitar diversos barris de Mollet i descentralitzar els tallers. Algunes de les activitats que es donen a terme són jocs d'aigua, pintacares, tallers de polseres i també hi haurà música en directe, tot pensat per girar entorn de la temàtica d'enguany de la colla per Festa Major, que és Atlantis. Els dimecres torrats també permeten que la ciutadania s'apropi a les carpes per conèixer quina feina fan des de la colla i en moltes ocasions s'engresquen a formar-ne part.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta des de la xarxa a Luis Mi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: N'estarem pendents també aquí a Ràdio Mollet per si es torna a activar el pla Procicat, que això també serà sinònim del bus urbà gratuït aquí a Mollet del Vallès. De moment, aquest dilluns i dimarts no està activa aquesta mesura. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia La Fargue del carrer Can Flaquer número 19, al barri de Camp Antiquet.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports parlem que Jordi Candel ha renovat el seu càrrec al capdavant del Club Villar Mollet. Candel ha estat reelegit com a president en l'assemblea per continuar 4 anys al capdavant de l'entitat de la mà de la seva junta directiva. El president ha finalitzat el seu primer mandat després que l'any 2020 deixés el càrrec Jordi Castanyer. Ara, amb 6 anys d'experiència, Candel ha revalidat el seu càrrec com a president i es mostra agraït per la confiança rebuda.
4: Molt content, agraït a la confiança dels, sembla que eren 17 o 18 socis que van venir a l'assemblea, i llavors, com comprendràs, una satisfacció de poder tirar aquest club.
2: Jordi Candela encapçala la junta, però l'acompanyen 4 persones més que també repeteixen càrrec respecte al darrer mandat. Josep Maria Salleres ha estat elegit com a vicepresident, Pere Feliu com a secretari, Joan Bouterit de secretari tècnic i Romà Busquets com a tresorer. Tots 5 conformen la junta que capitanitzarà el Club Villar-Bollet durant els pròxims 4 anys, i Jordi Candela ha afirmat que s'han proposat com a objectiu potenciar el billar de 3 bandes, que és la modalitat en què competeix el club.
5: Pues que el competeu, l'objectiu és potenciar el billar, perquè el billar que tenim nosaltres, el billar de 3 bandes, no és un billar de molt auge, perquè el que guanya més és l'esnòquer, que és el que juga més el jovent, no? Però, com comprendràs, tenim l'equip a la màxima categoria aquí a Catalunya, Divisió d'Honor, i tenim el B, que està a primera, i el de primera va quedar 5è, i el de Divisió d'Honor va quedar 3er, que vam fer la promoció per quedar campions, però no vam poder guanyar. I llavors nosaltres tenim el club que el tenim allà al pavelló de hoquei i estem unes 35 persones jugant a billar allà.
2: Actualment el Club Villar Mollet compta amb 15a de jugadors que competeixen en les categories de Divisió d'Honor i Primera Divisió. L'intenció és fer créixer l'entitat. El president ha reconegut que la mitjana d'edat és elevada i, tot i que diu que hi ha bon ambient, voldrien atreure a gent jove per venir a jugar al club.
4: Bueno, aquí, com comprendràs, és un projecte que nosaltres ja hem fet les declaracions que aquest billar hauria d'entrar molt, molt més jovent. Nosaltres, les persones que estem allà, ja som d'una edat avançada, i com comprendràs, jo tinc amistat amb els 30 i pico de socis, el qual no tinc cap problema amb ningú, i la Junta igual, no? I aquest és l'ambient que hi ha dintre del club, no? L'ambient és molt maco, i llavors entre nosaltres juguem cada dia allà. El tema és de que nosaltres fem una crida també que vingui jovent, que vingui jovent perquè pugui tirar endavant aquest club.
2: Per atreure noves cares des del club esportiu, voldrien disposar d'un altre espai que no fos el pavelló de Riera Seca, que és la seu actual, per donar-se a conèixer més gent i tenir, sobretot, més espai. Ara per ara, el Club Villar-Mollet, i amb la mirada posada a la temporada vinent, estan treballant per ser seu d'un campionat d'Espanya de billar a tres bandes. Els esforços se centren en fer aquest objectiu realitat i convertir la nostra ciutat en la capital estatal del billar durant un cap de setmana, un fet que, diu Jordi Candela, segur que això obriria les portes a que molta gent s'interessés per al billar a tres bandes. I la Federació Catalana de Futbol ha fet públiques les agrupacions provisionals de la Primera Catalana per la temporada 2026-2027 i la Unió Deportiva Molletense ha quedat enquadrada al grup 2 de la categoria. L'equip de Mollet afrontarà una lliga amb rivals repartits principalment pel Vallès Occidental, el Bages i les comarques de Ponent, tot i que també haurà d'afrontar un dels desplaçaments més llargs de la temporada, fins a la Seu d'Urgell. Entre els equips vallesans, amb què es veurà les cares, hi ha el Castellà, el Club Natació Terrassa, el Joventut 25 de Setembre, la Fundació Terrassa Futbol Club 1906 o el Club de Futbol Ripollet. També compartirà grup amb conjunts del Bages com el Gimnàstic de Manresa, el Joanenc, la Pirinaica i el Puigreig. Pel que fa a les comarques de Lleida, la Molletense visitarà els camps del Balàfia, l'Alpicat, el Balaguer i el Futbol Club La Seu d'Urgell, mentre que també s'enfrontarà al Club de Futbol Igualada i al Club de Futbol Unificació Llefià. Els 16 equips que formaran part del grup 2 són tots aquests ja que hem dit i l'inici de la competició està previst per al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Abans els clubs tenen termini

vespre, demà, Nena de Conte. I l'Ajuntament ha aprovat la convocatòria per adjudicar la gestió dels serveis de bar i de gots a la Festa Major d'estiu. La iniciativa s'adreça a les entitats de Mollet i hauran de presentar un projecte amb la proposta. I per demà dimecres hi ha prevista vaga al Servei de Rodalies de Catalunya. Les línies R2, R2 Nord i R8 de Rodalies que passen per Mollet poden veure afectats els seus desplaçaments. I Jordi Candela renova el càrrec com a president del Club Billar Mollet, encapçala el segon mandat consecutiu i 6 anys al capdavant de l'entitat. L'objectiu és donar a conèixer aquest esport entre els més joves de la ciutat. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà ja a ple funcionament després d'aquesta avaria elèctrica que hem tingut en el dia d'avui, que, per exemple, ens ha privat de poder emetre el magazín Posa les piles. El que sí que hem fet és aquest informatiu amb el que finalitzem ara mateix. Fins demà.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova tentativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans, en Wimper de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Mater.

0: on, malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Bennett i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari. I quan va ser el moment d'atacar la torre final, no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Bennett van comprendre que no arribarien al cim. I amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica en Sergi Suárez, de la Mollet Esquerra, EUiA, que saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tothom.
2: Sergi, primer de tot, ja ens en vam fer ressò doncs, aquí a la ràdio, però vareu fer la setmana passada el sopar de germanor tradicional que feu cada estiu. Com el valores, també la visita que vareu tenir, que en veu extreure de tot plegat?
3: Doncs sí, com bé dius, ja és dimarts passat, ja fa una setmana vam fer el sopar d'estiu i la veritat que fem un balanç positiu, no? Perquè ja portem 15 anys fent aquest sopar i enguany va ser un dels anys amb més gent, sobretot de militància, perquè és un dia, no?, per celebrar conjuntament amb la militància, però també de gent que no és militant i que s'apropa a aquest projecte local perquè hi veu, no?, futur i esperança per canviar la nostra ciutat, no? I per tant fem un balanç molt positiu. També vam poder parlar i vam comptar, no?, amb la portaveu d'Esquerra al Parlament, la Cerca Pella, i també el portaveu adjunt, el Jordi Albert, que són justament dues de les persones doncs, que han liderat les negociacions, entre altres, dels pressupostos, i també molta gent doncs, es va interessar, no?, precisament per aquests pressupostos que ja estan aprovats, els acords als quals vam arribar, alguns dels quals doncs, acords importants de futur, i que n'hem parlat aquí, com a la línia orbital, no?, que s'ha de fer en un futur, o millores a les escoles, a la salut, en l'habitatge. Bé, en definitiva, fem un balanç positiu, sobretot perquè la militància està molt activa i amb moltes ganes, no?, de participar i el que diem sempre, no?, de posar el seu granet de sorra per aconseguir el canvi a Mollet l'any que ve.
2: Uh-huh. I què n'opines també d'aquestes dades, aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de nivell de Catalunya, on augurava uns bons resultats per a Esquerra? Veiem també doncs, que Aliança creixia molt. Com creus que això es pot afectar, doncs, per molt que sigui estudi més a nivell d'eleccions al Parlament de Catalunya, en aquesta política local i en unes futures eleccions d'aquí menys d'un any?
3: Sí, bé, les enquestes són enquestes, no?, i per tant s'han de prendre molta prudència, no?, perquè dibuixen un escenari en aquest moment i per la política doncs, l'escenari canvia ràpidament. Però en tot cas, diverses coses. La primera, que ens n'alegrem, no?, de que Esquerra Republicana doncs, pugi, no?, en aquesta enquesta és una de les formacions polítiques, de fet, només dues, no?, pugen diputats i, per tant, doncs, si fos veritat, voldria dir, no?, doncs, que la ciutadania està entenent doncs, que el projecte, no?, i tota la feina que fa Esquerra doncs, té els seus fruits i, per tant, en aquest sentit, contents, tot i que no ens conformem perquè creiem que encara és insuficient perquè nosaltres a totes les eleccions doncs, ens presentem per guanyar-les, no?, i les del Parlament de Catalunya doncs, són capdals, no?, perquè creiem doncs, que quan hi ha un govern d'Esquerra Republicana, doncs, a Catalunya li va millor. Però en segon lloc també crec que cal destacar doncs, que la extrema dreta independentista representada per Aliança Catalana puja moltíssim, de fet puja més de 20 escons, i això no és una bona notícia, de fet és una pèssima notícia, perquè el Parlament de Catalunya estaria format de gairebé per 40 diputats que són d'extrema dreta, ja portin l'estelada o ja portin la bandera espanyola, i això és una molt mala notícia. I per tant, doncs, marca unes tendències que creiem doncs, que ja fa un temps, no?, que les marquen les enquestes. El PSC doncs, està més debilitat, fruit del govern, fruit de molt, molt males decisions que pren o que ha pres en matèria d'infraestructures o en matèria d'educació o en matèria de salut, no?, amb un personal sanitari, educatiu, doncs, que porta molts mesos, per no dir anys, en vaga, amb tota la crisi de Rodalies, etc. I amb un Junts per Catalunya doncs, que també s'enfonsa. Doncs, i per tant, doncs, tot això creiem doncs, que analitza la situació més enllà de Catalunya, perquè també hi ha hagut no, un baròmetre a la ciutat de Barcelona que també confirma no, que en les municipals doncs, hi hauria un frec-a-frec entre la PSC i Esquerra, i per tant doncs, creiem que això també seria l'escenari a Mollet, no? I per tant doncs, marca una Esquerra que va a l'alça i a nosaltres doncs, ens sembla bé, però no ens conformem i continuarem treballant precisament per consolidar-ho i no només per ser segons, sinó per guanyar-les totes les eleccions on ens presentem.
2: I a nivell també de Mollet, volia dir, tenim ple el proper dilluns, el darrer d'aquesta temporada, podríem dir, escolar, que també agafem així doncs, abans de vacances d'agost. No sé si portareu alguna moció, si ja heu fet, si fareu junta de portaveus.
3: Sí, la vam fer ahir a la Junta de Portaveus i en aquest ple doncs, el nostre grup municipal presenta una moció que ha sigut admesa i per tant passarà al ple, que parla sobre la climatització de les escoles. Creiem que és un aspecte molt important, és un aspecte que cada vegada afecta més a les escoles. No hem vist com, per exemple, aquest curs escolar, doncs, moltes famílies doncs, es queixaven precisament de que les aules arribaven a més de 30 graus, també els mestres, professors, i per tant creiem que aquí hi ha molta feina a fer, molt recorregut per endavant, perquè no pot ser, no? Tenim unes escoles molt poc adaptades, no? Fa uns anys doncs, això potser no era una prioritat, però avui sí, perquè l'estiu doncs, ja arriba pràcticament al mes de maig i ja queda un mes i escaig d'escola que es fa molt dur per moltes persones, i per tant en la moció que presentem doncs, demanem que l'Ajuntament conjuntament no, amb el Departament d'Educació, doncs treballin en un conveni de col·laboració amb el que forma la jurídica que sigui per tal d'anar adaptant les escoles no, a molletanes amb climatització. L'altre dia, per exemple, vaig poder visitar l'escola Joan Salvat a Papasseit i ho vaig poder comprovar en persona, no? Com hi havia una temperatura molt elevada, sobretot en els pisos més alts, que fan pràcticament impossible poder fer classe allà en els mesos de juny i de maig, no? Precisament perquè es fa molt insuportable, sobretot en les hores centrals, entre les 11 i la 1 de la tarda, on la temperatura és de més de 30 graus dins. Per tant, creiem que aquí doncs, hi ha recorregut a fer, creiem, no? I també ho hem de dir, que no ho ha de fer només l'Ajuntament, sinó que aquí també el Departament d'Educació té a dir. Per exemple, no? Parlant dels pressupostos, entre Esquerra i el Govern de la Generalitat, hem pactat més de 100 milions d'euros de climatització dels centres de secundària, entre els quals està inclòs l'Institut Gallecs, i per tant això el que volem fer és ampliar-ho a les escoles, perquè les escoles també és competència municipal. Altres ajuntaments del país estan climatitzant moltes escoles i per tant volem començar a fer aquest pas, perquè igual que es va anunciar no, aquests més de 3 milions d'euros d'inversió en manteniment no, i en millores a les escoles, creiem que tenim l'oportunitat no, de fer possible la climatització, perquè és un aspecte també molt important en el futur de les escoles, i per tant per això ho volem posar damunt la taula i esperem no, doncs, que el ple municipal l'aprovi.
2: Doncs queda dit i també doncs, ho escoltarem tot com debateu el proper dilluns en aquest darrer ple abans d'agafar aquestes vacances, i que vacances gairebé sinònim de que unes setmanes abans és el Mollet Music Week, i de fet comença avui mateix. No sé si tens pensat passar-hi, avui és l'infantil, però segur que en els altres algun dia hi seràs per allà. No sé si també podem conèixer els gustos del regidor Sergi Suárez, si té algun, també li preguntava a Mayra Encarna si tens algun que hi vols anar sí o sí.
3: Sí, i aniré tots els dies, òbviament, a donar suport, creient que és important en totes les iniciatives, sobretot també aquesta. Nosaltres sempre hem dit no, que aquest Mollet Music Week doncs, el plantegem diferent, no, el plantejaríem diferent, creient que cal no, aquesta oferta cultural, sempre és bona, positiva, però ho faríem diferent. Però en tot cas és el format que tenim i, per tant, hi serem. Particularment no, de tots els grups, doncs, el que més m'agrada, i de fet no serà no, la primera vegada que hi assisteixo a un concert, és Ginestar, que vindrà divendres, De fet, vull recordar que en l'Estel Torrat del 2020, en plena pandèmia, vam portar, no, des de l'Estel Torrat, organitzat entre Ara Mollet Esquerra i també la Colla dels Torrats, vam portar ginestar precisament a Mollet, al jardinet del Casal Cultural, tothom amb mascareta, tothom assegut en el concert tradicional que fem el dilluns de Festa Major. I per tant veure com en aquests 6 anys, no, doncs, ginestar ha crescut tant, i avui és un grup de primer nivell a Catalunya, doncs ens alegra molt pels germans Serrasolses, no? Per tant, la música catalana potser és el gènere musical que més m'agrada, però en tot cas, també, encara que no els hagi escoltat, perquè és una època diferent, doncs també tinc moltes ganes també d'escoltar Dorian, perquè l'indi també és un gènere que m'agrada molt. I per tant, doncs, bueno, a gaudir, no? Esperem, doncs, més participació que anys anteriors, no? També per les entitats de cultura que organitzen la barra, etc, perquè tinguin més benefici, perquè fan molta feina aquests dies, moltes hores, i també crec que s'ha de tenir aquesta recompensa. Per tant, ja farem més el balanç del Mollet Music Week la setmana que ve. Esperem que vagi millor que altres anys, sobretot pel que fa a la participació, malgrat que un dels hàndicaps que creiem, no, que caldria millorar són els dies, no? Perquè entre setmana encara, doncs, molta gent treballa, i per tant, doncs, fa difícil, no, poder anar-hi. En tot cas, animar tothom que ens escolta, doncs, a anar-hi i a gaudir de música, que sempre està molt bé.
2: I si més no, que almenys la calor afluixi, doncs, en aquestes hores, que esperem que sí, que bufi una miqueta, doncs, el vent, perquè tothom ja estigui més fresquet. Després tenim altres temes, com hem vist que l'Ajuntament ha atorgat a Incasòl la llicència per construir aquests 100 pisos aquí a tocar dels Pinetons. No sé si és un tema que se n'ha parlat molts cops, no? Però que a poc a poc va avançant.
3: Sí, recordem que això és un tema que porta més de 20 anys sobre la taula. L'any 2005 es va signar el primer conveni, no? En aquell moment governava el tripartit, per posar, no, aquells pisos dotacionals a la ronda dels Pinetons. I és un tema, doncs, que crea polèmica, i de fet encara avui crea polèmica i una oposició, també cal dir, amb moltes persones, per una doble vessant. La primera, doncs, els pisos de Joan Ambròs i Lloreda, no? Els pisos que estan justament al costat, per una qüestió, doncs, més urbanística, i també gallecs, no? Perquè sempre hem defensat que aquella zona dels Pinetons havia de ser, doncs, destinada a també inclosa en el PEIN i, per tant, protegida. Que Mollet necessita pisos, que necessita lloguers, sobretot pels joves, per la gent gran, doncs és una evidència, no? Però no estem convençuts que aquell lloc sigui el millor, no? En tot cas, és una parcel·la destinada, no?, de l'Incasòl, per tant, és de la Generalitat, i sempre l'ha destinat allà per aquests pisos dotacionats. Nosaltres aquí sempre hem sigut escèptics i ho continuem sent, perquè, com repeteixo, malgrat necessitem pisos, necessitem més lloguer, necessitem més habitatge, no sabem si aquell és el lloc idoni. En tot cas, doncs, com no depèn de nosaltres, doncs, veurem si finalment, més de 20 anys després, doncs, es fan o no es fan aquests pisos a la Ronda dels Pinetons.
2: Uh-huh. I en resta un minut, Sergi, no ens podem allargar més. Estem veient que aquests dies, doncs, hi ha obres a diferents punts de Mollet, ja sigui d'asfalt, de canonades, etc.
3: Sí, això hauria de ser normal en qualsevol ciutat, sempre ho diem. Ara s'està intensificant, i malgrat no li agradi, no, al govern municipal que ho diguem, doncs això només és fruit de que es van apropant cada vegada més les eleccions municipals i que la resposta de la ciutadania és crítica, no? I per tant, doncs, això hauria de ser normal en qualsevol ajuntament. A Mollet no ho és. Portem molts anys, doncs, moltes vegades perdent el temps, i hem tingut molts mesos i molts anys per fer-ho. En tot cas, sempre ho diem, totes les obres ens agrada, totes les obres són necessàries, benvingudes siguin, però moltes d'elles van tard i malament. I vull destacar també, en 10 segons, que la teulada del quiosc de Plaça Catalunya ha estat presentat pel seu mal estat de manteniment, que fa molt de temps que entitats com Mollet Opina, el nostre grup municipal i d'altres, doncs ens hem queixat, no, precisament de l'estat d'aquesta teulada, i no s'ha fet res fins que ja està en aquest estat lamentable. Doncs és un altre exemple, no, de la manca d'ambició, de lideratge i de ganes del govern municipal.
2: Ens quedem amb aquestes últimes paraules. Sergi Suárez, de tot plegat, i com vagi el ple, en parlem el proper dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.

0: la ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és. Pot ser vaginal, no? Pot ser una cesària. Va ser un part molt normatiu en el sentit que tot estava previst. L'únic és que estava previst pels metges i potser no tant per nosaltres, no? Que vam anar descobrint una mica com aniria tot segons anava evolucionant.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Anna González Núñez.
1: El Biel va néixer el 3 d'octubre del 2016 i el fet de pesar 4 quilos va condicionar tot. Hi ha gent que té molt clar com vol parir, no? I doncs, vull parir d'aquesta manera, en aquest hospital, amb aquest equip mèdic, no? Acompanyada de la mare, el marit o de ningú, no ho sé, no? I eren coses que tampoc m'havia plantejat. Simple, o sigui, la meva obsessió, per dir-ho d'alguna manera, era que el nen vingués bé, que en la mesura del possible fos el més còmode per ell, no? I ja està. Si tornés a parir, faria més preguntes. Sí que t'agradaria tenir una mica més de consciència de les decisions mèdiques que es prenen en aquell moment. No sé si ho fan per protecció, o ho fan per costum, o per què, però bueno, ja som tots grandets. Com a dona has de triar el que vols i la manera de triar és informar-te, això és evident, i has de poder decidir. I hem de treure una mica de sobre aquest pes de paternalisme que hi ha, no?, del món de la medicina sobre les dones i sobretot quan és un primer pare, és un primer fill, no?, hi ha un punt de paternalisme en això. Jo, si ara, a posteriori, si hagués de triar alguna cosa que canviaria o que modificaria d'alguna manera, seria això, el ser conscient de les decisions que es prenen, no?, i poder participar d'aquesta presa de decisions. Es tractava d'un part programat perquè ja portàvem, havíem passat de llarg les 40 setmanes, gairebé, si no recordo malament, gairebé arribàvem a la 42. El nen era molt gran i, per tant, es va decidir mèdicament que havia de ser un part programat. Llavors, ens van donar un dia, una hora, un dilluns al matí, vam ingressar i, a partir d'aquí, vam fer el que estava previst mèdicament, que era una cesària. Em van preparar, expliquen, bueno, quan tinguis contraccions, pots demanar l'epidural. Jo de seguida, i aquesta és la realitat, o sigui, a la primera contracció, el primer dolor, vaig dir, ja, o sigui, no esperem més. I, bueno, van intentar fer-me dilatar, el nen era molt gran i era una qüestió, al final, física, o sigui, l'espai per on havia de passar el nen era inferior al tamany del nen, perquè passava 4 quilos i pico i era absolutament impossible. Llavors em van dir, bueno, el que farem és una cesària, ara ja ho has intentat, i llavors vaig dir, com que ja ho has intentat, què vol dir això? Diu, bueno, és que hi ha algunes dones que els agrada com a mínim intentar tenir un part vaginal, no? I llavors jo li vaig dir, mira, doncs a mi poc romanticisme, la veritat, siguem pràctics, o sigui, aquí hi ha molta gent i tots tenim ganes de veure aquest nen, per tant, agilitzem una mica tot. I això és el que vam fer, de seguida vam entrar en quiròfan i jo recordo d'estar fent la cesària i sentir, m'explicava la doctora com ho anava fent, no? A més, una doctora que li importava la part estètica, no? I t'explicava, no et pateixis, que et quedarà el tall en aquesta línia, et podràs posar el biquini ben baixet, no has de patir, no? Al final, quan estàs allà, el que penses en realitat és que el nen estigui bé, i a mi era l'únic que m'importava, que el nen estigués bé. tenia el meu marit al, al costat, que a més em preguntava, puc mirar, no? I jo, tant, pues mira, si vols, perquè et posen un llençol, perquè al final no deixa de ser una operació, un part ja és aparatós quan és vaginal, doncs quan és una cesària també és molt aparatós, perquè han d'obrir, no? Totes les capes fins que arriben a l'úter i poden treure el nen. És una operació, entenem-nos, o sigui, no, no deixa d'haver-hi un risc també, no només per al nadó, sinó per a la mare. Les anestèsies d'aquest tipus poden tenir complicacions. Al final, tens un equip que està atenent el part, però també tens un equip que està atenent o està en previsió de si allò pot anar malament, poder actuar d'alguna manera. Una de les coses que fan és estirar-te i lligar-te, també, perquè un dels efectes que poden tenir la, les anestèsies, o si passa qualsevol cosa, és que et moguis. I clar, al final aquesta gent està amb un bisturí i és arriscat que tinguis aquesta mobilitat. Però clar, llavors et tapen perquè no ho vegis, perquè t'estan obrint i estàs estirat i estàs lligat. O sigui, no és agradable, perquè jo crec que és una cosa que no t'han explicat mai, que t'ho trobes al moment, que en aquell moment també fas com, bueno, ara tinc altres preocupacions, aquesta no és la meva. Però no, en aquell moment penses, m'estan lligant a mi només? És el protocol habitual, no? Després, amb el temps, penses, vale, t'han lligat per això, no? Però en aquell moment penses, però això, ara, per què, no? Hi ha alguna cosa que no estigui sortint bé? A mi no m'havia explicat ningú això, mira, les, no? Et passarà això, entraràs de quiròfan i això és el que passarà? No, no fos el cas. Ha estat traumàtic? No, no, no ha estat traumàtic, però això ja va també a persones, no? No, no sé, jo vaig posar en valor altres coses d'aquesta experiència. Va ser relativament ràpid, no? I de seguida te'l col·loquen i el pots tenir i tot. Jo sí recordo aquell moment de, no? No sé, suposo que li deu passar a totes les mares, no? De, el plor, no? Vols sentir el plor, no? I aquells microsegons es fan eterns, no? Fins que no sents el plor, és com, no? I després ja és, vale, el plor, i ja passes, no? El teu cap comença a, vale, el plor, ho té tot bé, no? Vas com, no? Fent el repàs anatòmic del nen. Però la veritat és que segurament si s'hagués cronometrat en aquell moment seria, no sé, segons de la vida, no? I et dona igual una mica tota la resta, no? Ja, si vols tancar, tanca. Si vols deixar la ferida més bonica o menys bonica, ja és cosa teva. Perquè ja estàs centrat en allò, no? Li estàs veient la careta, li, no? És com... És un moment... Bueno, jo el recordo com un moment molt bonic, realment, no? Però, clar, després has de fer la part de recosir tot allò que has obert, no? Totes les capes que has obert les has de recosir. I en això, doncs, clar, tu ja estàs amb el nen i tu després tens un període d'observació, també. Un quiròfan és un lloc molt fred, per qüestions higièniques i de salut, no poden haver-hi bacteris, tal, i per tant és un lloc fred, i el nen no pot estar tampoc molta estona a aquelles temperatures, per tant, el més normal és que se l'emportin, no?, a un lloc d'això. Clar, i tu et quedes allà al final sense el nen, no?, i jo me'n recordo que li deia, a més, en el meu cas, l'habitació encara no estava preparada i va haver-hi un moment que em vaig quedar al quiròfan mentre acabaven de preparar l'habitació, però clar, el nen se l'havien d'endur perquè no podia estar allà. I jo me'n recordo que la meva obsessió era dir-li al meu marit, però tu vés amb el nen, tu vés amb el... Tu segueix el nen, en plan, passi el que passi, tu te'n vas amb el nen, no? I recordo d'estar estona allà esperant, no? Ja sense equip mèdic, sense ningú, esperant que l'habitació estigués preparada i tot.

0: per mi va ser un part maco. O sigui, perquè jo era molt present en el sentit de no tinc dolor i per tant no estic patint per altres coses, estic pendent del meu fill, estic amb la meva parella. Si tu no has tingut un part amb patiment, és com si haguessis fet menys. I dius, però a veure, que porto 9 mesos amb aquest bombo. O sigui, ara no vindrem a posar-nos, no?, tots estrictes amb el concepte del que és ser una bona mare a l'hora de parir. O sigui, per què cal patir? És que no ho entenc. Per què és necessari patir? Segur que hi ha mil maneres de viure l'experiència, però jo pensava, el patiment et fa realment gaudir d'un moment així? Perquè et condiciona molt, el dolor condiciona molt en la teva percepció de les coses. Ostres, doncs si no tens dolor, segur que ho recordes amb molta més alegria, que és el meu cas, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat. De camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar, que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Retxe, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant, dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara no dic mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal,
2: potser,
1: no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que, a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: no posarem més, segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Shark, però m'està dient l'Alberto Reche que, per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: Ah, t'ha fotut la merda.
1: Jo només he posat l'última. L'última és la meva.
2: Baby Shark,
3: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de l'infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. A tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va ocórrer ahir quan posem la música.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada. Estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, davant darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, què és el que hem de saber, d'on estem, on estem fent avui el programa, justament dins tota l'exposició permanent del museu?
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudald, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció, no?, d'aquestes pintures murals, i bàsicament és això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
3: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant, en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no?, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
3: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIII, mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar, i actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa. Ja.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
3: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans. La imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no?, el calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rei romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat, que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt. I avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
3: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208, a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs de Jaume I és el matrimoni dels seus pares, perquè de fet no s'avenien gaire. Pere el Catòlic detestava la seva mare, de fet va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit, això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més, però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida de matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va amb Ana Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
3: No deixar-te dormir,
0: quedar-se...
3: pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pactar un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer, o, bueno, es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això, que és a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja aquesta te l'emportes i es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors Pere el Catòlic entrega

0: catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu, no? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a l'inici del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, i havia mort a Itàlia mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare, i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
1: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
0: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que està en fons, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
1: I aquesta fredor com es concreta amb respecte a l'Occitània?
0: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles, i per tant el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
1: Clar, i això acabarà recollit el conegut com el Tractat de Corbeil.
0: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no, aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gairebé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que és famós, que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc. No? Ja veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna de,

0: els seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos amb molta mala bava rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no? res a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
1: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: fàcil, eh? No, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona.
1: És molt antiga.
0: I molt antiga, també.
1: Tu l'ubiques?
2: No. Ostres. En la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
3: Home.
0: Hòstia, Albert.
2: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania.
0: Saps? A la llunyania?
2: Sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Te't sona?
2: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
1: Bueno, a veure, Jaume I, el conqueridor, un tio fort, valent, a més es deia que feia potser metre 90, ja, no entrarem en la seva descripció física,
2: no.
1: Però, clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
1: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
2: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar el 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa. Vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior. No? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola. No? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí? A la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit isme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
2: No entrarem en detalls, però jo bàsicament tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
1: Puta Renfe.
2: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran. I finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feina es va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després, Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, tornar humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits. D'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, el llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa.
0: Ho expliquem això del que passarà al final o no? Perquè poder que la gent no marxi.
2: Explica.
1: Expliquem
0: que passarà alguna
1: que
0: cosa al final.
1: Que com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que
0: s'estarà i que s'emetrà,
1: però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
1: Podem anunciar el títol?
2: Sí.
1: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, la idea és teva. Si
2: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fates, el concurs es dirà Fates o Fakes.
1: Vale? El llibre dels fates o el llibre dels fakes? No. I haureu d'endevinar si el que llegim és una... és un passatge del llibre dels fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem algun.
1: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
2: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
1: Bueno.
0: Bueno, estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
2: Estàvem parlant del desastre de Peníscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Recordem, un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
1: Fa un Donald Trump.
2: Sí?
1: Allò de que culpa sempre és...
2: Ah, sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
2: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, jo us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu, però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
1: I això sense jugar a balonmano ni res.
2: No? Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és una persona, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
1: Les navarreses ho són molt, eh?
2: De què? De dignes?
1: De dignes.
2: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, jo us puc imaginar que la relació es cau a trossos. Vale? Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I a més ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
1: Anem per parts.
2: Anem per parts, això. Òbviament, Jaume I... reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
0: Endavant, tio, no ho diguis.
2: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
2: Anem a fer check amb les amants. Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I... és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les, les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
1: Però ho dius com si tenia 60 anys ja t'invalida per...
2: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir, en principi, bueno, però clar, és igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants. ¿Vale? Primer de tot, el 1246, que és quan l'Albert II ha avançat que l'excomuniquen. ¿Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, és que he fet això, he fet allò, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar a Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil. Sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. ¿Vale?
1: Persona lepreficada.
2: Lepreficada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
0: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
2: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això de César Alberto ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat, per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat, per tant, jo no li he de...
1: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
2: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que l'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
0: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tots són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
1: Sí, clar, ja hem parlat, no, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim de nou vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no? La seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè al cap i a la fi hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
0: Però Jaume I va liderar una croada?
1: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada, de fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica. Ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València. Després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca. I potser com a colofó de la seva obra, no, ja havia guanyat, no, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres i, per tant, possiblement, no, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja en la que no pots tenir ni relacions.
2: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
1: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
0: Però és una idea d'infantesa.
1: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no? I ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no? Potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no? El rei casat amb l'hereva dels Arpat, no? Fent contactes amb Armènia, no, amb els mongols, per liderar una gran croada.
0: Però tenia el suport del papat a tot això?
1: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li: pare, li deia, sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no? De Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no? Perquè estan tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no? Pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
0: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
1: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, quan fan, és com la pel·li, saps, la pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
0: deixa-ho aquí,
1: va, fem la segona, Jaume segon, el retorno, València, i ja dius, va, pues la tercera a Terra Sant, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen: però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys ja. Què es creu, Sean Connery? És un senyor gran. I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh. I la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i l'estol es disgrega, Jaume I diu: això és un senyal diví, tornem mitja volta. Jo ja he fet l'intent. A mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas unes oposicions, jo només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Pues va fer això. Clar. La cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim en el potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya és el personatge que li guanya la partida Occitània, no? Que l'obliga a signar el tractat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
0: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
1: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. El que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi.
2: El savi.
1: No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons X, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
0: Vale. Està l'Antonio Contreras aquí.
1: Bueno, bàsicament, com tenen tant...
0: Està vigilant,
1: els reis, molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons Desè ni era savi ni era Desè, però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològico Nacional, allà amb... Sí. Bueno.
0: I la...
1: bueno, llavors, com Alfons X és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Acho, ja t'ajudo jo.
0: I ell ho va aconseguir així com si res? O...
1: Sí, de fet ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. La cosa és tan estrambòtica que de fet la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé què cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà. No?
2: És que es fa estimar, en el fons.
1: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
2: Sí.
1: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà, no? Anem a fer un... Bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia acaben amb les revoltes sarraïnes, Alfons els diu, bueno, és que jo no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. Jaume I diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia, Sí, també vindrà després, perquè després també sí que els conquereix. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
2: És que...
1: Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià, i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
0: I aquesta història acabarà aquí?
1: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després d'uns quants líos que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: final del Portes de Troia, avui des del Museu d'Història de Catalunya, amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí.
0: Bueno, doncs...
1: està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé, Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabatxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però la Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians. Ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i a més és un personatge que és exiliat a Àfrica i al cap de 40 anys torna, 40 anys, 30 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq al final mor, les revoltes continuen, per tant, és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4, 5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si no,
1: no,
2: és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament, el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no? I les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc jocs d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell al final el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant els dos seran reis, per tant jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo, canviar-la, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, l'hem repassat una miqueta, i recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix, llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: I un tio que introdueix el dret romà a Catalunya no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. No? A vegades quan mitifiquem un personatge, o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no? En clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no? Els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no? en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no? D'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més el Jaume real, aquell petit jove confós, no? I perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una man leprosa.
3: Moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies a Albert Abril.
1: A tu.
3: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem ara sí la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

el Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui comencem amb un intèrpret i compositor, guitarrista també, independent de Carolina del Nord, tot i que actualment resideix al nord de Michigan. Es diu Lee Faiso i ens aporta amb un estil prou texà la seva música. Aquest és el darrer tema que ha llançat, pertanyent a un EP publicat a començaments de juliol de 2026, aquest Cotton Blossoms que acabem d'escoltar. Però d'ell podem escoltar diverses cançons que ens acompanyaran almenys amb els primers minuts del nostre programa, com per exemple d'on va sortir i els seus orígens. En Lee va debutar amb cançons com per exemple aquesta.

Va ser el maig del 2024 quan vàrem començar a descobrir les seves cançons amb aquest Caroline Man, va ser el seu senzill de debut. Escoltem una segona cançó d'aquest Cotton Blossoms, d'aquest EP que s'estrena amb el senzill que us hem presentat al principi, però també amb cançons com aquest Hold You Like That. Lee Faisceau ens acompanya amb la seva música avui al Club del Country.

extraordinari artista, a veure què ens donen el futur, i d'una promesa a un retorn molt esperat, perquè feia 12 anys, 12, que no publicava un nou treball discogràfic, com aleshores independent, però ha estat una de les més grans, sobretot a finals dels 90. Joe DiMessina, aquesta extraordinària artista que porta el seu 8è treball discogràfic a nosaltres, un àlbum que s'anomena Bridges, i del qual escoltem un parell de cançons per començar, un tema que va ser el primer senzill extret. Ja li ha passat l'època de les llistes d'èxits, no hi entra des del 2008 amb un èxit menor anomenat I'm Down. Aquest és el Sam Bridges.

Si ho comptem bé, només en material original, Bridges és el setè àlbum d'estudi de la cantant Jody Messina, publicat el 5 de juny de 2026 per Dreambound Records, el seu primer àlbum de material nou més de 10 anys. Jody va escriure material per al projecte que reflectia una perspectiva més madura i es basava en diverses experiències difícils que va tenir durant la darrera dècada. L'àlbum ha estat produït per David Spencer, que també està acreditat com escriptor. La Jody Messina va tenir èxit en la música country finals dels anys 90 i principis dels 2000, amb 9 senzills al número 1 i 16 que van arribar al top 40. Ella no havia publicat un àlbum de música nova en 12 anys i durant aquest període es va enfrontar a diversos reptes personals, com per exemple convertir-se en mare soltera, perdre la seva pròpia mare i lluitar contra el càncer. Amb aquest procés va escriure tota una sèrie de cançons de reflexió personal que li van donar l'ànim per gravar un àlbum sencer, un àlbum nou. Totes aquestes coses que ha pogut sobrepassar o que ha pogut superar. Message in a Bottle és el segon senzill extret de l'àlbum.

Més enllà dels èxits a les llistes o no, es tracta d'un retorn per la porta gran i m'encanta. Jody Messina sempre ha estat una de les meves intèrprets preferides. Per tant, aquí us deixem amb una altra de les cançons d'aquest àlbum que

També ha estat no promocionada com a senzill, però que està començant a tenir força èxit també a les emissores de ràdio. Una cançó que porta el nom de Don't Let Them Hide Your Beautiful. No deixis que amaguin la teva bellesa. És Joe Di Messina qui ens acompanya des del seu darrer àlbum, Bridges.

Flow State és el 13è àlbum d'estudi del cantant de música country australià, però també dels Estats Units, Keith Urban. Un àlbum publicat el passat 12 de juny a través de Hit Red i MCA Nashville. Un àlbum que consta principalment de versions, amb excepció d'una cançó original, que és aquesta que hem escoltat, el primer senzill extret de l'àlbum, anomenat We Go Back, una cançó que compta amb la col·laboració de Michael McDonald, i un tema que no ha entrat a les llistes americanes, cosa a la qual doncs en Keith Urban darrerament ja s'hi comença a acostumar, des d'aquell hike del 2024 que no ha tornat a encapçalar les llistes d'èxits, però altres cançons a l'àlbum sí que poden funcionar realment millor. Com en diem, Flow State inclou 10 versions de cançons clàssiques de rock suau, de soft rock, i una cançó original, aquest We Go Back que us comentàvem. També té col·laboracions al disc de Little Big Town o de John Mayer. Escoltem una de les cançons, la versió que ha fet d'aquest Summer Breeze.

cançó Summer Breeze original del 1972 del duo Seals and Croft, amb aquesta cançó escrita per ells dos, Dan Croft i Jim Seals. Abans, com dèiem, la cançó el We Go Back, una cançó composta per el mateix Keith Urban al costat de Sin Small, Sam Sauncer i el mateix intèrpret en Breland, amb la companyia de Michael McDonald. I per acabar la presentació d'aquest disc, com dèiem, aquest Flow State de Keith Urban, escoltarem el tema Magnet and Steel, que era una cançó realitzada originalment el 1978 per en Walter Egan, que també va escriure la cançó. En aquest cas, en Keith Urban es rodeja dels magnífics Little Big Town.

Es diu Nora i ens presenta el seu EP de debut, Since I've Been Gone. Era el títol d'aquesta cançó que escoltàvem a càrrec d'aquesta cantant. Es fa servir el nom de Nora amb lletres majúscules. És una cantautora independent. Just Words és el títol d'aquest EP, d'aquest projecte discogràfic. El seu nom és Nora Suknaik, i així es diu. El EP es va publicar oficialment el 30 de gener de 2026, deixant la seva feina corporativa d'oficina per llançar-se de ple al món de la música a Nashville, combinant un estil de country pop i música d'arrels americanes, el que es coneix com americana. L'EP està format per 6 cançons en total, autoproduïdes i gravades juntament amb el productor Aden Gray. Hem escoltat aquest senzill anomenat Since I've Been Gone i també escoltarem el tema anomenat Kiss My Ass, un altre dels senzills publicats d'aquest àlbum.

Una altra de les cançons o novetats que podríem destacar és el nou disc que ens aporta Josiah and the Vaunevilles, que ja porten una bona carrera discogràfica amb un altre disc dels que ens arriba. Concretament és el disc anomenat As Is, d'aquest personatge, Josiah Lemming, que va néixer ara fa 37 anys i que durant temps va estar perseguint el seu somni, dormint al seu cotxe, treballant i assistint doncs a l'escola també. És que són moltíssimes coses que l'han portat la seva música i amb aquest disc. Escoltem el primer tema de l'àlbum, aquesta cançó anomenada Good Boy.

mateix ens l'ha presentat aquesta cançó Going Gone en Josiane de Von Dills, que ens acomiadarà en el programa d'avui, en el qual hem repassat les noves cançons de Lee Faisu, de Joe DiMessina, de Kid Urban, de Nora, i també, com estem acabant, amb Josiane de Von Dills. One Day at a Time és la cançó que posa el punt final amb aquesta nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Si ens voleu escoltar, ja sabeu, cada setmana en aquesta emissora i qualsevol moment a la nostra pàgina web clubdelcountry.com amb aquest programa i els altres tres que us portem cada setmana en el món de la música country. One Day at a Time serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts, i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
1: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
0: De veritat?
1: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
2: És com Els Experts, però l'estiu.
0: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
3: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

les hores de llum, defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Ai, ara no sé què em deies, perdona, t'he tallat. De petit vaig començar a parlar i encara no he callat. M'encendo un cigarro, però el fum et va a la cara i el deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'ha

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvillo, no, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com...